0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Avui el temps es presenta més variable. Sí que moltes estones de sol al matí, però amb intervals de núvols baixos, que fins i tot poden anar a menys al migdia, però ràpidament a la tarda es taparà el cel amb l'arribada d'un sistema frontal que farà que el cel es tapi i que ens deixi pluges o ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, que localment poden tenir una certa intensitat i amb una temperatura que avui s'ha mantingut entre els 18 i 19 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i no passarà dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí en cops més reforçats al centre del dia i fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
4: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale? Defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente

0: diu Litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment. Doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
1: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
2: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que hi ha aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. Llavors ara això els hi donaria un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
1: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig de la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
1: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
2: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
1: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït.

0: reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
1: Els municipis tenen moltes competències, tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys, això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació a Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
1: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
2: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cloenda del projecte Tenis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cloenda de la temporada del projecte Tenis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tenis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que ells reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Menys Obertes Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
3: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres clubs que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tenis Cubelles hi és present amb aquesta cloenda des de fa 3 anys.
2: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cloenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
4: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles, això ho organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara en farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
2: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en el 900 926 900.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta en el que portem d'any, entre 21 grau i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà als 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maró tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable, entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima, amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maró de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Espai Jove ha tancat recentment el curs d'hivern, primavera, aquesta setmana passada, i ja es prepara de cara a les activitats d'estiu i tota una programació d'estiu, i per aquest motiu avui hem convidat a Ràdio Cubelles per conèixer més detalls de com ha anat el curs i també doncs, com es presenta aquest estiu pel que fa a les propostes de joventut a Cubelles, i per això hem convidat, com dèiem, a la tècnica de joventut, Marta Soler. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
4: Hola, bon dia.
1: I també tenim Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove. Benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: I bé, com dèiem, heu fet una festa per tancar el curs, no?, de manera oficial, un curs que podríem haver començar, no?, la tardor, no?, hivern i primavera, tot i que doncs, heu fet activitats diferents. Com ha anat aquesta festa de tancament de curs i també doncs, quin és el balanç així més en general, en primer lloc, que feu d'aquest curs?
5: Ha anat bé. La festa de tancament és una part de la nova fórmula, no?, que ja vam iniciar el curs amb una festa de benvinguda a adolescència al mes de setembre per fer la presentació d'activitats tant als usuaris, sobretot nous, no?, que poden començar a utilitzar l'Espai Jove, els de primer i segon d'ESO, i a les seves famílies, i per això, per aquest motiu, també vam entendre que estaria bé doncs, fer com un tancament i poder fer com aquesta jornada diferent, com un regal a la participació, no? I llavors per això vam fer aquesta festa, que la veritat estem molt contentes perquè també doncs, va tenir bona acollida, van venir els més usuaris, no?, la gent que ha participat més i que ha repetit més de les nostres activitats, i va estar molt bé, molt divertit, un bingo musical que no n'havíem fet mai i un karaoke una mica més professional, perquè nosaltres sí que és veritat que n'anem fent durant el curs, però aquest, no?, hi havia il·luminació i bueno, estava dinamitzat i la veritat que ens ho van passar bé.
4: També van estar fent creps, que el tema de la cuina és un tema que sempre triomfa amb els adolescents. També els del taller de cuina ens van preparar un parell de pastissos, vull dir que va ser molt xulo, la veritat.
5: Va ser xulo, participatiu.
4: A més d'això, les propostes que els havien anat fent a la Txell i al Pau, els adolescents, durant aquest curs, les van recollir, van poder fer unes votacions per així poder també intervenir en la programació del curs que ve. Llavors, les 5 propostes més votades ens comprometíem a tirar-les endavant.
1: A oferir-les de cara al curs que ve, diguéssim, al curs lectiu o coincidint de setembre... a juny. I quanta gent ha passat per totes aquestes activitats durant el curs?
5: Amb inscripció, perquè recordem que no, l'Espai Jove, la Regidoria de Joventut com a Espai Jove ofereix molts serveis, però les activitats extraescolars, diguéssim, que tenen inscripció, hem tingut a 103 participants, en 3 usuaris, i doncs ha sigut sense voler-ho i ni saber-ho, ha sigut tant, no, igual nois que noies, i la veritat que estem molt contentes en això, no, perquè és això, hem tingut 52 noies i 51 nois, que ens vam sorprendre nosaltres mateixes a l'hora de fer el compte.
4: Sí, perquè no sé per què pensàvem que serien més nois, no sé si és que es fan notar més o què passa, però sí. Però no, a l'hora de la veritat, amb els números sobre la taula de només les activitats amb inscripció, van ser aquests.
5: La veritat que molt bé, sí, estem contentes perquè hem pogut arribar a perfils nous, no? A perfils més diversos. Abans semblava que ens centràvem, hi havia com una mica, sí, però ens centràvem com més a un perfil, i la veritat que hi ha una edat, i ara la veritat que hem ampliat tant amb edats com amb perfils, amb diversitat, amb necessitats diferents d'aquests adolescents. I bé, la valoració de la nova fórmula durant l'any d'extraescolars així d'octubre-maig, pensem que ha funcionat
4: molt, sí.
1: També ha sigut el primer curs des de que es va canviar una mica el concepte, no?, d'un espai més obert i lliure a bé, doncs, anar a l'Espai Jove a fer un tema en concret, no?, perquè tinc cita amb algun dels serveis o perquè s'hi fa una activitat. En aquest sentit, també, doncs, esteu satisfetes de com ha funcionat aquesta decisió?
4: Sí, estem molt contentes per això mateix que ens explicava la Txell, perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres, doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
5: Sí, no hi ha hagut conflictes, no? No hem tingut conflictes durant l'any, vull dir, la gent s'ha respectat i ha utilitzat l'espai que venia a utilitzar, o també inclús, no, la terrassa, que és com l'espai que queda com lliure, perquè és per la gent, doncs, això, que ve a fer una activitat i li queda una estona, i ve una estona abans, o li queda una estona després lliure de l'activitat i es queda allà, o unes sales, en el cas que hi hagi alguna lliure, doncs també, no, acaben de fer alguns deures o de patar la xerrada una estona o berenar o així, i la veritat que hi ha hagut, doncs, bona convivència, que al final és el que es buscava, no?, que diferents perfils puguin compartir un únic espai. Bé,
4: sí, a més hem notat, no, que han fet com moltes amistats entre ells, que es coneixen de l'Espai Jove, no? I això també és xulo.
5: I sí, ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? Hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol, o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no?, el divendres, que és lliure, i llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no?, allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no?, que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no?, quan es comencen a fer grans, i que ells s'organitzin també i que trobin coses a fer sense nosaltres o sense la família, no?, quan els fills comencen a fer coses en el seu temps lliure.
1: I pel que fa a la mena d'activitats, no?, que heu anat oferint durant el curs, quines novetats destacaríeu també? Què ha anat tenint més èxit? I què mantindreu? Què canviareu de cara al curs vinent?
5: Una de les que mantindrem, per exemple, i que té èxit, que els agrada molt, és el Moulting, que és una activitat de multisports, que la idea és això, doncs, que puguin provar, no?, adolescents que no estan inscrits en cap club esportiu de manera federada i així, no?, amb competició i tal, doncs que puguin fer esport entre setmana també, un parell de cops a la setmana, amb el nostre dinamitzador, amb el Pau, i puguin venir, doncs, a fer esport, qualsevol de les propostes que el Pau faci. I llavors aquesta creiem que sí que ha funcionat, la veritat que inclús a alguna època del curs hi ha hagut llista d'espera, doncs hi ha un que al final ha acabat, s'ha donat de baix i doncs ha pogut entrar un, però és veritat que és un grup molt estable també, fan com un equip així molt estable, i agrada, la veritat també. I farem, bueno, d'anar fent, no, les coses, anem veient com perfilar, i a lo millor doncs, l'any que ve rebaixem un curs perquè les edats siguin més similars, no? Amb tot això esportiu també ens passa amb la Teens League, anem veient que hi ha molt de canvi, no? En primer, segon, tercer, aquària, hi ha molt de canvi físic, no? Llavors, bueno, anem ajustant també quin perfil és el més adequat perquè el disfrutin bé aquella activitat, i anem perfilant cosetes, però és una activitat que funciona molt bé i agrada.
4: I bueno, la cuina un altre cop més. Hem tingut llista d'espera, crec, tot el curs.
1: A més, teniu cuina allà, a l'Espai Jove, no?
4: Que nosaltres ja en fèiem amb una sabata i una espardenya, que es diu. Però bueno, ara tenint cuina, doncs molt
5: sí, i triomfa molt, la cuina els encanta, per això, de fet, a qualsevol moment també sempre en fem, no? Perquè és una cosa que els agrada molt. I mira, doncs ja aprenen. Oh, ja.
4: Sí, també hem tingut el grup bastant estable de guitarra, que en principi també la tornarem a proposar. A l'Espai d'Art li donarem
5: una volta,
4: un canvi. Seguirem fent activitats artístiques i terapèutiques, però diferent.
5: Sí que és veritat que ara no centrarem aquest curs, i que el que hem fet és centrar les activitats de dilluns a dijous. La idea és oferir dos torns d'activitat a la tarda, no? O sigui, dos activitats cada tarda, de dilluns a dijous, i els divendres deixar-ho més, doncs, quan fem sortides, o quan més obert, més jocs de taula o altres propostes, no? Perquè sí que veiem que, clar, per exemple, Espai d'Art estava els divendres, i llavors el que estava apuntat a Espai d'Art i també estàvem proposant nosaltres una altra cosa, que ens fèiem competència al final entre nosaltres mateixes, no? I deixava d'anar Espai d'Art per venir, doncs, si fèiem una sortida o si fèiem un karaoke o... I llavors vam dir, bueno, de dilluns a dijous més temes extraescolars, diguéssim, per entendre'ns, i tot el que seria art, cuina, esport, la idea és que hi hagi alguna proposta més d'esport, ampliar la proposta esportiva, i llavors els divendres només la proposta que tinguem, que és com de divendres, no?, que entrem al cap de setmana, i és una altra cosa.
1: Molt bé, també doncs, hi ha hagut moments puntuals, no?, activitats més puntuals durant el curs. Diria que aquest curs heu recuperat la idea de les colònies,
5: sí.
1: I fins i tot hi va bé, no?, colònies, com van anar, i també és això, no?, s'havia proposat en altres moments, però no havia acabat de lligar-se tot.
4: Ho hem proposat diverses ocasions des de que estem, un cop va sortir, però perquè hi havia un grup que ja eren amics fora de les colònies, diguem, que es van apuntar, però l'altre costava, sempre hi ha la proposta, però al final no s'acabaven apuntant, i aquest cop, bueno,
5: va quedar algú amb llista d'espera,
4: aquest cop es van apuntar, bueno, els, no sé, no?, el fet de que ja coneixen, fan activitats, s'informen, i va anar molt bé, bueno, la Txell que hi va anar, que ho expliqui.
5: I la data, crec que la data també és adequada, també, no? Hem trobat com, penso que la data, que és dilluns i dimarts de Setmana Santa, no?, que ells no tenen classe, les famílies normalment encara treballen, o t'has d'agafar festa perquè no, perquè no té classe el teu fill o la teva filla. Pensem que és una bona fórmula, la veritat que sí, i el que ens van explicar les famílies era això, no?, que nosaltres ja pensàvem que seria una bona data, i doncs va sortir molt bé, i aquest any, doncs sí, aquestes les tornarem a proposar.
1: Quantes places hi havia?
5: 20, fem un grup de 20, sí, perquè som dos dinamitzadors i complim ràtios, i a part creiem que és, no?, és el número exacte com perquè tothom estigui a gust, podem estar per tothom, si algú li passa alguna cosa, si algú té algun neguit, tal, doncs podem atendre a tothom. És veritat que aquest any vam anar els dos dinamitzadors i la Laura, la psicòloga, i així doncs vam ser tres que vam estar amb el grup, i anàvem sobrats, anàvem super molt bé, però vam estar molt bé, la veritat que vam estar molt bé, va sortir molt bé, tothom molt content.
4: Van pujar al Puigmal.
5: No, el Matagalls.
4: Ai, el Matagalls.
5: Van fer el Matagalls. El Puigmal ja l'haguessin matat. O sigui, el Matagalls ja ens va costar, amb alguns ja els hi va costar. El Puigmal ja els hauríem d'entrenar durant uns dies.
4: Però va ser xulo això, perquè, no?
5: Va ser un repte per ells.
4: Va ser un repte per ells, i quan van arribar a dalt, bueno, doncs estaven eufòrics.
5: Estaven feliços, i l'endemà que vèiem, no?, el Matagalls des d'una altra activitat que vam fer, i era com, uau, hem pujat allà dalt, no? Ho vam aconseguir, no? I
4: la setmana següent venien, hem de tornar a pujar.
5: Sí. Bé, va estar molt xulo, va estar molt bé, i sí, repetirem, la idea és tornar-ho a proposar en les mateixes dates, en un altre lloc, I bé, i l'edat també a la que anava dirigida també creiem que és l'edat ideal per anar de colònies.
1: Molt bé, fins aquí el que és aquest curs, no? De cara al curs que ve doncs ja sortirà la informació, entenem, de cara al setembre, no? Perquè la gent...
4: Intentarem abans, no?
1: Una mica abans del setembre, fins
5: sí,
1: i tot.
5: Sí, la nostra idea, a veure si ho aconseguim, perquè estem intentant tancar coses i, bueno, costa, sempre costa al final anar... Ens agradaria treure el juliol perquè la gent pugui organitzar el curs
4: tenint en compte la nostra oferta,
5: la nostra activitat,
4: també.
5: No? Perquè va, sí que notem això, no? Que és com que, clar, molta gent ja ho té com programat i el setembre és com el que queda, no? El nostre, llavors intentarem treure la informació abans perquè, perquè hi ha activitats interessants, realment l'oferta, no? La nostra idea és això, treure una oferta amb, no, més coses,
1: que
5: més activitats diferents
1: durant l'estiu,
5: i que,
1: no?
5: Clar, i que tu puguis combinar amb altres coses que ja facis, no? I bé, vull dir que a veure.
1: Molt bé, doncs estarem atents al juliol. Gràcies. A aquesta oferta. Anem ara a parlar de què teniu preparat per aquest estiu, no? Habitualment doncs hi ha aquests packs antiavorriment, també doncs hi ha activitats més puntuals, hi ha la festa jove també pel mig. Ara per ara, doncs pel que fa doncs les activitats d'estiu, la gent ja es pot inscriure, quines activitats estan obertes i quins formats també, quina programació teniu prevista?
5: Inscripcions obertes fins al 14 de juny, penso que això és important.
4: Sí, no, tenim la proposta més, de, més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys, doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
5: Sí? Setmana Santa.
4: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases. Pac antiavorriment, Txell?
5: Sí, hem fet aquest any, també hem canviat fórmula. Bueno, al final, amb joventut, sempre estem... No? Hem de ser com molt flexibles i no pots fer una cosa i sempre fer-la igual, no? Ni que et funcioni, inclús, no? Perquè a vegades és això, pugen, no? Els nous que pugen, les noves generacions, hi ha altres coses, o canvien, o els que ara fan primer i segon i et funciona una cosa, quan estan a quart, doncs és una altra, o... Llavors som molt flexibles i ens anem adaptant. Llavors aquest any també hem provat... per demanda i per propostes que ens han estat fent, i quan això, no, fas la Teens League, pues et demanen més dies o et demanen més... Bé, llavors ens hem d'adequar una mica al que ens demanen, amb els recursos que tenim també des de la regidoria, no, també el que podem oferir, perquè estaria molt bé, no, poder oferir tots els matins de juliol activitats de PAC antiavorriment i a les tardes el torneig de futbol de Teens League, per exemple, però clar, ni som suficient gent ni podem fer jornades laborals tan llargues, no? Llavors hem d'adequar-nos una mica, i el que hem fet aquest any és les dues primeres setmanes de juliol PAC antiavorriment, que serien doncs aquest tipus d'activitats que anem al pàdel, el pàdel surf aquí amb el Cubelles Surf. Aquest any va el Teen Chef, hi ha dos dimecres de cuina. Aquest any hi ha novetats també, perquè també ens ho havien demanat, ho havíem recollit durant el curs, el tema del pàdel. Llavors anar a fer pàdel ens agradava com a PAC antiavorriment, però anar a fer pàdel al matí, molta calor, no? També intentem adaptar-nos a les calors que fa, i posar-los allà a fer pàdel a ple sol tampoc ens interessava. Llavors per això hi ha una proposta els dos dilluns de paquet d'avorriment, és de tarda, perquè és l'americana de pàdel que hem proposat. I després el dijous, bueno, vam dir, anem a fer alguna sortida també una mica així més atractiu, i no hem anat mai a l'Humor Amarillo a Sitges, i doncs anirem a Ocio Aventura, em sembla que es diu l'empresa, i tenen diferents ofertes, i bueno, ens va semblar que Humor Amarillo, ells també ens ho anaven demanant bastant, i va sortir el tema, i anem doncs un dijous, fem aquesta sortida, i després ja l'altre dijous, com al final del PAC antiavorriment, fem una gimcana marrana i una festa de l'escuma, que tampoc ho hem fet mai, i també creiem que el perfil que tenim, no, això, pues que els agradarà aquest tipus d'activitat.
4: Enmarranar-se.
5: Sí, enmarranar-se una mica, i una festa d'escuma final, bueno, pues és refrescant, també fa calor, no, això, i vam dir, va, pues és refrescant, pues ja ho fem. Llavors, el PAC antiavorriment seria això, les dues primeres setmanes de juliol en horari de matí menys el dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous. El divendres no hi ha activitat. que això és una cosa que hem mantingut des del principi del PAC antiavorriment. I després, la idea és que aquests joves que es coneixen durant el PAC antiavorriment, segurament el divendres quedaran per fer alguna cosa junts. Mm. I això ens ha passat moltes vegades, que llavors ens diuen sí, anem tots junts a casa de tal que té piscina, o anem tots junts no, a fer tal cosa, o a la festa major, que ja no sé quin acte. Llavors, bueno, porta molt això el PAC antiavorriment, a conèixer, a fer noves amistats. I llavors aquest any la novetat també és la Teens League, que dura més, les dues següents setmanes, que seria la tercera i quarta de juliol, fem la Teens League, per més que hi ha categories des del 2014 fins al 1997, dividida per categories, que seria tota la nostra franja que agafem d'adolescents i joves, no?
4: El nostre target.
5: Els que surten de sisè de primària aquest any, fins a 29 anys, i els dividim per categories. També hem fet com divisions més petites, perquè és això, no? El canvi físic, sobretot els adolescents, es nota molt, i hem fet inclús una mica menys de divisió, de més divisió que l'any passat. I també hem tornat a dividir en categoria masculina i femenina.
4: Veurem.
5: Anem provant, perquè hi havia anys que fèiem categoria mixta, però llavors els hi costava molt a vegades segons qui troba mixta, però llavors, clar, el que no era mixta es queixava, bé, el que havia sigut mixta i li havia costat trobar algú es queixava que aquell jugava i que podia jugar i no era mixta. Bueno, no, és com hem anat fent diferents propostes, hem no dit res de, bueno, cadascú s'apunti com vulgui, faci els equips com vulgui. Llavors veiem que quasi tot eren equips masculins només, les noies no se sentien cridades. Per això aquest any hem provat de fer categoria mixta masculina, tot i llavors
4: no,
5: aquest any...
4: Femenina i masculina.
5: Però llavors ara aquest any ens estan dient però si és mixta el meu equip, podem jugar, i dius, a veure, un moment, o sigui, l'any passat i l'altre no hi havia manera de fer mixta i ara resulta que teniu equips mixtes. No passa res, ja els hem dit, apunteu-vos.
4: Ja veurem després.
5: Ja veurem què surt. Si diversos mixtes, doncs jugareu mixtes, i si no, doncs serà, si sou majoria nois i tal, doncs jugareu a la masculina, no? I si sou majoria noies amb un noi o dos, doncs jugareu a la femenina. Ho anirem veient, perquè, bueno, joventut és així, i és això, els adolescents doncs també són així, i no saps mai quan donaràs, no? Llavors, bé, doncs també, doncs la Teens League de més tardes, hem atreçat també començar una hora més tard els partits, perquè fa molta calor i cada any fa més, i l'any passat vam posar una hora, pensàvem que bé, i els primers
1: clar, clar,
5: a més són tarda. Els petits, clar, els que comença són els petits, perquè no se'ls hi faci tan tard, i clar, feia una calor, pobres, que dèiem, i aquest any hem començat una hora més tard, que fa calor aquella primera hora, però bueno, creiem que hi ha...
4: I al mateix dia només juga una categoria, no?
5: Sí, va per dia, sí, van jugant, o sigui, està per categories d'això, de naixement, d'edat, i jugant categoria masculina, femenina, aquell mateix dia d'aquella categoria. També l'ambient, el públic, doncs es centra en aquella...
1: En la mateixa edat.
5: En la mateixa edat. S'ha de dir que la categoria ja més 18, no hem posat categories ja. Sí, no hem posat masculina i femenina. Bueno, ja veurem què surt, perquè clar, ens tenen locos, i li vam dir, aquí no dividim, ja veurem, i que s'apuntin, i ja veurem. Ja veurem què fem, no ho sabem, apunteu-vos.
1: Molt bé, i després la festa jove també és una altra del gruix, no? d'activitats que omplen un dels caps de setmana de juliol. Com està anant la festa jove, la preparació? Sempre són els mateixos joves, no? I entitats juvenils o entitats de la vila que proposen activitats. Com ho porteu fins ara?
4: Mira, la festa jove ara l'estem ja... Bueno, ja sabem el que serà. No sé si encara es pot desvetllar aquesta informació. Jo crec que no.
5: Encara no.
4: Però serà... serà molt basada, no? Sí, alternatiu,
1: sobretot.
4: Llàstima,
1: no tenim exclusiva encara.
4: Ja la tindreu, no et preocupis. El que sí que el tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove, i ja us direm les exclusives,
5: sí,
4: que
5: ha sortit,
4: però agradarà.
5: Sí, està bé, ha sortit d'ells també, perquè al final durant el curs, a partir de gener vam ficar un espai durant la setmana que es deia Participa a l'Espai, i en allà han anat venint ha costat, s'ha de dir que no és fàcil, que ha costat, però han anat venint gent i hem anat recollint propostes, i arrel d'aquestes propostes que hem recollit en el Participa l'Espai és... Un, es va fer la festa final de curs, és, per això es va fer així, amb aquestes propostes, i l'altra també doncs, ens servia per la festa jove, en el cas que hi ha això, no? Les entitats o grups de joves més organitzats doncs, no es presentessin, poder oferir també alguna cosa per aquests joves que participen de manera més informal.
4: Ens agradaria també això, no? Ara hem començat a treballar molt amb aquests adolescents més jovenets, primer, segon, d'ESO, i la idea ens agradaria molt de seguir treballant amb ells la participació i que a la llarga també ells puguin, no?, crear les seves associacions i una mica...
1: Que s'organitzin una mica més,
4: sí, clar,
1: no?
4: Sí, el que passa és que ara encara és aviat.
5: Sí, ara encara són petits aquests, no?, per organitzar, per fer una associació i això, el que passa és que sí que, bueno, els tens allà com, no?, colze a colze, i els inclous, no?, a les propostes, als processos participatius, llavors perquè ells vagin aprenent, inclús amb alguns, doncs segurament els hi podem dir, no?, que vinguin abans de l'hora, perquè estiguin com en el muntatge, no?, que ells vagin veient, o t'ajuna a recollir, o no?, i ells van veient una mica... com no, els fas partícips d'aquest procés.
1: Però sí que hi ha hagut, no?, potser una mica de canvi de generacional, no?, des de grups de joves que s'organitzaven de vegades al voltant d'un interès, un els agradava molt el reggae, volia muntar festival de reggae, va ser la mota, no?, després doncs, hi va haver els de l'Urban Fest i el rap i això durant molts anys. Després d'aquests, no?, hi ha hagut una mica de...
5: Sí, ha anat costant, no?, hi han hagut coses, han sortit coses, però ha costat com més, no?
4: Crec que és una tònica general, perquè això des de molts ajuntaments està intentant, com nosaltres, de diferents maneres potenciar la participació juvenil i aquest associacionisme, no? No només a Cubella, sinó a molts altres llocs també s'està treballant, perquè potser no hi ha aquest relleu com havia abans, no sé el motiu, però...
5: Sí, aquest sentiment com de, no?, més dir la teva i participar, i és com més de consumir un servei,
4: sí,
5: no?
1: És com més que m'ho montin i jo ja hi anem.
4: Exacte, de consumidor.
5: Sí, és una mica així aquestes últimes
4: generacions. És la societat que porta cap aquí.
5: Sí, sí, bueno, no, al final. I bé, però bueno, amb aquest perfil així també, no?, és això, que hem tornat a enganxar aquests de primer, segon, tercer d'ESO, és com, doncs això, poder-los educar en aquesta... No?
1: Anar plantant la llavor i a veure si...
4: Sí, germina.
5: Sí, també el Covid va fer com una pausa aquí, Nosaltres ho vam notar, El Covid va fer una pausa que no vam poder treballar amb segons quin grup de joves des d'aquí, des de primer d'ESO, i llavors, clar, quan els enganxes ja amb 16 o 17 anys, hi ha coses que costen més, no?, i fer vincle, i que coneguin com funciona, i com poden participar... És bo, com ens havia passat abans del Covid, no?, això, no?, poder que et coneixen ja això al sortir de l'escola. Això va molt bé per créixer junts. I llavors el Covid jo crec que ha fet una pausa en aquest sentit. Hi ha com una franja d'edats que ens va enganxar aquí, no?, just amb aquests de primer, segon, tercer, en aquell moment que es va perdre una mica vincles, va perdre pues, l'oportunitat de poder... Pues fomentar tota aquesta part, no?
1: Pel que fa a les dates de la festa jove, inicialment eren del 10 al 12, això es manté...
4: Serà del 9 al 11.
5: Del 9 al 11, t'avancem del 9 al 11.
1: Molt bé, doncs aviat us tornarem a convidar doncs, per tenir més detalls d'aquesta festa jove. En tot cas, doncs, la informació més important a hores d'ara pel qui ens estigui sentint és que si tenen interès en les activitats d'estiu, que estan obertes les inscripcions fins al 14 de juny i que també estiguin pendents si volen saber el curs que ve, les activitats de l'Espai Jove durant l'estiu, que estiguin atents perquè sortiran també les activitats, no?, del curs que ve.
4: Sí.
1: No ho podem allargar més per avui, em sap greu. Marta Soler, tècnica de joventut, Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, moltes gràcies.
4: Gràcies, Pau. Gràcies per convidar-nos.
1: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Cubelles, la radio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta del que portem d'any, entre 21 graus i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà als 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia, i demà l'ambient serà fresquet i agradable, entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima, amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
4: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral,

0: aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
1: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
2: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que hi ha aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. Llavors ara això els hi donarà un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
1: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig de la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
1: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
2: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús a dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
1: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior, tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys.

0: Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
2: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
1: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
2: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
1: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata B2, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
3: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cloenda del projecte Tennis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cloenda de la temporada del projecte Tennis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tennis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que ell reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
4: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres clubs que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el tennis Cubelles hi és present amb aquesta cloenda des de fa 3 anys.
3: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cloenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
5: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles. Això ho organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara en farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
3: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots. En un ambient de celebració i reconeixement, el programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900 926 900.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta del que portem d'any, entre 21 grau i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà als 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable, entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima, amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Espai Jove ha tancat recentment el curs d'hivern, primavera, aquesta setmana passada, i ja es prepara de cara a les activitats d'estiu i tota una programació d'estiu, i per aquest motiu avui hem convidat a Ràdio Cubelles per conèixer més detalls de com ha anat el curs i també doncs, com es presenta aquest estiu pel que fa a les propostes de joventut a Cubelles, i per això hem convidat, com dèiem, a la tècnica de joventut, Marta Soler. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
4: Hola, bon dia.
1: I també tenim Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove. Benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: I bé, com dèiem, heu fet una festa per tancar el curs, no?, de manera oficial, un curs que podríem haver començar, no?, la tardor, no?, hivern i primavera, tot i que doncs, heu fet activitats diferents. Com ha anat aquesta festa de tancament de curs i també doncs, quin és el balanç, així més en general, en primer lloc, que feu d'aquest curs?
5: Ha anat bé. La festa de tancament és una part de la nova fórmula, no?, que ja vam iniciar el curs amb una festa de benvinguda a adolescència al mes de setembre per fer la presentació d'activitats tant als usuaris, sobretot nous, no?, que poden començar a utilitzar l'Espai Jove, els de primer i segon d'ESO, i a les seves famílies, i per això, per aquest motiu, també vam entendre que estaria bé doncs, fer com un tancament i poder fer com aquesta jornada diferent, com un regal a la participació, no? I llavors per això vam fer aquesta festa, que la veritat estem molt contentes perquè també doncs, va tenir bona acollida, van venir els més usuaris, no?, la gent que ha participat més i que ha repetit més de les nostres activitats, i va estar molt bé, molt divertit, un bingo musical que no n'havíem fet mai i un karaoke una mica més professional, perquè nosaltres sí que és veritat que n'anem fent durant el curs, però aquest, no?, hi havia il·luminació i bueno, estava dinamitzat i la veritat que ens ho van passar bé.
4: També van estar fent creps, que el tema de la cuina és un tema que sempre triomfa amb els adolescents. També els del taller de cuina ens van preparar un parell de pastissos, vull dir que va ser molt xulo, la veritat.
5: Va ser xulo, participatiu.
4: A més això, les propostes que els havien anat fent a la Txell i al Pau, els adolescents, durant aquest curs, les van recollir, van poder fer unes votacions per així poder també intervenir en la programació del curs que ve. Llavors, les 5 propostes més votades ens comprometíem a tirar-les endavant.
1: A oferir-les de cara al curs que ve, diguéssim, al curs lectiu o sí, coincidint de setembre a juny. I quanta gent ha passat per totes aquestes activitats durant el curs?
5: Amb inscripció, perquè recordem que no, l'Espai Jove, la Regidoria de Joventut com a Espai Jove ofereix molts serveis, però les activitats extraescolars, diguéssim, que tenen inscripció, hem tingut a 103 participants, 103 usuaris, i doncs ha sigut sense voler-ho i ni saber-ho, ha sigut tant, no, igual nois que noies, i la veritat que estem molt contentes en això, no, perquè és això, hem tingut 52 noies i 51 nois, que ens vam sorprendre nosaltres mateixes a l'hora de fer el compte.
4: Sí, perquè no sé per què pensàvem que serien més nois, no sé si és que es fan notar més o què passa, però sí, però no, a l'hora de la veritat, amb els números sobre la taula de només les activitats amb inscripció, van ser aquests.
5: La veritat que molt bé, sí, sí, estem contentes perquè hem pogut arribar a perfils nous, no? A perfils més diversos. Abans semblava que ens centràvem, hi havia com una mica, sí, però ens centràvem com més a un perfil, i la veritat que hi ha una edat, i ara la veritat que hem ampliat tant amb edats com amb perfils, amb diversitat, amb necessitats diferents d'aquests adolescents. I bé, la valoració de la nova fórmula durant l'any d'extraescolars així d'octubre-maig, pensem que ha funcionat
4: molt, sí.
1: També ha sigut el primer curs des de que es va canviar una mica el concepte, no?, d'un espai més obert i lliure a bé, doncs, anar a l'Espai Jove a fer un tema en concret, no?, perquè tinc cita amb algun dels serveis o perquè s'hi fa una activitat. En aquest sentit, també, doncs, esteu satisfetes de com ha funcionat aquesta decisió?
4: Sí, estem molt contentes per això mateix que ens explicava la Txell, perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres, doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
5: Sí, no hi ha hagut conflictes, no? No hem tingut conflictes durant l'any, vull dir, la gent s'ha respectat i ha utilitzat l'espai que venia a utilitzar, o també inclús, no, la terrassa, que és com l'espai que queda com lliure, perquè és per la gent, doncs, això, que ve a fer una activitat i li queda una estona, i ve una estona abans, o li queda una estona després lliure de l'activitat i es queda allà, o unes sales, en el cas que hi hagi alguna lliure, doncs també, no, acaben de fer alguns deures o de patar la xerrada una estona o berenar o així, i la veritat que hi ha hagut, doncs, bona convivència, que al final és el que es buscava, no?, que diferents perfils puguin compartir un únic espai. Bé,
4: sí, a més hem notat, no, que han fet com moltes amistats entre ells, que es coneixen de l'Espai Jove, no? I això també és xulo.
5: I sí, ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? Hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol, o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no?, el divendres, que és lliure, i llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no?, allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no?, que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no?, quan es comencen a fer grans, i que ells s'organitzin també i que trobin coses a fer sense nosaltres o sense la família, no?, quan els fills comencen a fer coses en el seu temps lliure.
1: I pel que fa a la mena d'activitats, no?, que heu anat oferint durant el curs, quines novetats destacaríeu també? Què ha anat tenint més èxit? I què mantindreu? Què canviareu de cara al curs vinent?
5: Una de les que mantindrem, per exemple, i que té èxit, que els agrada molt, és el Moulting, que és una activitat de multisports, que la idea és això, doncs, que puguin provar, no?, adolescents que no estan inscrits en cap club esportiu de manera federada i així, no?, amb competició i tal, doncs que puguin fer esport entre setmana també, un parell de cops a la setmana, amb el nostre dinamitzador, amb el Pau, i puguin venir, doncs, a fer esport, qualsevol de les propostes que el Pau faci. i llavors aquesta creiem que sí que ha funcionat. La veritat que inclús a alguna època del curs hi ha hagut llista d'espera, doncs hi ha un que al final ha acabat, s'ha donat de baix i doncs ha pogut entrar un, però és veritat que és un grup molt estable també, fan com un equip així molt estable i agrada, la veritat també. I farem, bueno, d'anar fent, no, les coses, anem veient com perfilar i a lo millor doncs, l'any que ve rebaixem un curs perquè les edats siguin més similars, no? Amb tot això esportiu també ens passa amb la Teens League, anem veient que hi ha molt de canvi, no? En primer, segon, tercer, aquària, hi ha molt de canvi físic, no? Llavors, bueno, anem ajustant també quin perfil és el més adequat perquè el disfrutin bé aquella activitat i anem perfilant cosetes, però és una activitat que funciona molt bé i agrada.
4: I bueno, la cuina un altre cop més. Hem tingut llista d'espera, crec, tot el curs.
1: A més, teniu cuina allà, a l'Espai Jove, no?
4: Que nosaltres ja en fèiem amb una sabata i una espardenya, que es diu. Però bueno, ara tenint cuina, doncs molt millor. Sí,
5: i triomfa molt, la cuina els encanta, per això de fet a qualsevol moment també sempre en fem, no? Perquè és una cosa que els agrada molt. I mira, doncs ja aprenen. Oh, yeah.
4: Sí, també hem tingut el grup bastant estable de guitarra, que en principi també la tornarem a proposar. A l'Espai d'Art li donarem
5: una volta,
4: un canvi. Seguirem fent activitats artístiques i terapèutiques, però diferent.
5: Sí que és veritat que ara no centrarem aquest curs i que el que hem fet és centrar les activitats de dilluns a dijous. La idea és oferir dos torns d'activitat a la tarda, no? O sigui, dos activitats cada tarda, de dilluns a dijous, i els divendres deixar-ho més doncs, quan fem sortides o quan més obert, més jocs de taula o altres propostes, no? Perquè sí que veiem que, clar, per exemple, Espai d'Art estava els divendres i llavors el que estava apuntat a Espai d'Art i també estàvem proposant nosaltres una altra cosa, que ens fèiem competència al final entre nosaltres mateixes, no? I deixava d'anar a Espai d'Art per venir doncs, a si fèiem una sortida o si fèiem un karaoke o... I llavors vam dir, bueno, de dilluns a dijous més temes extraescolars, diguéssim, per entendre'ns, i tot el que seria art, cuina, esport, la idea és que hi hagi alguna proposta més d'esport, ampliar la proposta esportiva, i llavors els divendres només la proposta que tinguem, que és com de divendres, no? Que entrem al cap de setmana i és una altra cosa.
1: Molt bé, també doncs, hi ha hagut moments puntuals, no? Activitats més puntuals durant el curs. Diria que aquest curs heu recuperat la idea de les colònies,
5: sí.
1: I fins i tot hi va bé, no? Colònies,
5: sí.
1: Com van anar? I també és això, no? S'havia proposat en altres moments, però no havia acabat de lligar-se tot.
4: Sí, ho hem proposat diverses ocasions des que estem, un cop va sortir, però perquè hi havia un grup que ja eren amics fora de les colònies, diguem, que es van apuntar. Però al costava, sempre hi ha la proposta, però al final no s'acabaven apuntant. I aquest cop, bueno,
5: va quedar algú amb llista d'espera,
4: aquest cop es van apuntar. Bueno, els no sé, no, el fet de que ja coneixen, fan activitats, s'informen, pues i va anar molt bé, bueno, la Txell que hi va anar, que ho expliqui.
5: I la data, crec que la data també és adequada també, no? Hem trobat com penso que la data, que és dilluns i dimarts de Setmana Santa, no? Que ells no tenen classe. Les famílies normalment encara treballen o t'has d'agafar festa perquè no té classe el teu fill o la teva filla. Pensem que és una bona fórmula, la veritat que sí, i el que ens van explicar les famílies era això, no? El que nosaltres ja pensàvem que seria una bona data i doncs va sortir molt bé i aquest any, doncs sí, aquestes les tornarem a proposar.
1: Quantes places hi havia?
5: 20, fem un grup de 20, sí, perquè som dos dinamitzadors i complim ràtios i per creiem que és, no? És el número exacte com perquè tothom estigui a gust, podem estar per tothom, si algú li passa alguna cosa, si algú té algun neguit, tal, doncs podem atendre a tothom. És veritat que aquest any vam anar els dos dinamitzadors i la Laura, la psicòloga, i així doncs vam ser tres que vam estar amb el grup i anàvem sobrats, anàvem super molt bé, però vam estar molt bé, la veritat que vam estar molt bé, va sortir molt bé, tothom molt content.
4: Van pujar al Puigmal.
5: No, el Matagalls.
4: Ai, el Matagalls.
5: Vam fer el Matagalls, El Puigmal ja ens haguéssim matat. O sigui, el Matagalls ja ens va costar amb alguns, ja els hi va costar. El Puigmal ja els hauríem d'entrenar durant uns dies.
4: Però va ser xulo això, perquè, no?
5: Va ser un
4: repte per ells i quan van arribar a dalt, bueno, doncs estaven eufòrics.
5: Estaven feliços i l'endemà que veiem, no?, el Matagalls des d'una altra activitat que vam fer i era com, uau, hem pujat allà dalt, no? Ho vam aconseguir, no? I
4: la setmana següent venien, hem de tornar a pujar.
5: Sí. Bé, va estar molt xulo, va estar molt bé i sí, repetirem, la idea és tornar-ho a proposar en les mateixes dates, en un altre lloc, I bé, l'edat també a la que anava dirigida també creiem que és, la data ideal per anar, de colònies.
1: Molt bé, fins aquí el que és aquest curs, no? De cara al curs que ve doncs ja sortirà la informació, entenem, de cara al setembre, no? Perquè la gent...
4: Intentarem abans, no?
1: Una mica abans del setembre, fins
5: sí,
1: i tot.
5: Sí, la nostra idea, a veure si ho aconseguim, perquè estem intentant tancar coses i, bueno, costa, sempre costa al final anar... Ens agradaria treure el juliol perquè la gent pugui organitzar el curs
4: tenint en compte la nostra oferta,
5: la nostra activitat,
4: també.
5: No? Perquè va, sí que notem això, no? Que és com que, clar, molta gent ja ho té com programat i el setem és com el que queda, no? El nostre, llavors intentarem treure la informació abans perquè, hi ha activitats interessants, realment l'oferta, no? La nostra idea és això, treure una oferta amb, no, més coses,
1: que
5: més activitats diferents
1: durant l'estiu,
5: i que,
1: no?
5: Clar, i que tu puguis combinar amb altres coses que ja facis, no? I bé, vull dir que a veure.
1: Molt bé, doncs estarem atents al juliol a aquesta oferta. Anem ara a parlar de què teniu preparat per aquest estiu, no? Habitualment doncs hi ha aquests packs antiavorriment, també doncs hi ha activitats més puntuals, hi ha la festa jove també pel mig. Ara per ara, doncs pel que fa doncs les activitats d'estiu, la gent ja es pot inscriure, quines activitats estan obertes i quins formats també, quina programació teniu prevista?
5: Inscripcions obertes fins al 14 de juny, penso que això és important.
4: Sí, no, tenim la proposta més, més formativa, no?, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys, doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador, d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer va ser Setmana Santa,
5: Setmana Santa.
4: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho
5: tornem,
4: provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases. Pac antiavorriment, Txell.
5: Sí, hem fet aquest any, també hem canviat fórmula. Bueno, al final, amb joventut, sempre estem... No? Hem de ser com molt flexibles i no pot ser una cosa i sempre fer-la igual, no? Ni que et funcioni, inclús, no? Perquè a vegades és això, pugen, no? Els nous que pugen, les noves generacions, hi ha altres coses, o canvien, o els que ara fan primer i segon i et funciona una cosa, quan estan a quart, doncs és una altra, o... Llavors som molt flexibles i ens anem adaptant. Llavors aquest any també hem provat... per demanda i per propostes que ens han estat fent, i quan això, no, fas la Teens League, doncs et demanen més dies o et demanen més... Bé, llavors ens hem d'adequar una mica al que ens demanen, amb els recursos que tenim també des de la regidoria, no, també el que podem oferir, perquè estaria molt bé, no, poder oferir tots els matins de juliol activitats de PAC antiavorriment i a les tardes el torneig de futbol de Teens League, per exemple, però clar, ni som suficient gent ni podem fer jornades laborals tan llargues, no? Llavors hem d'adequar-nos una mica, i el que hem fet aquest any és les dues primeres setmanes de juliol PAC antiavorriment, que serien doncs aquest tipus d'activitats que anem al pàdel, el pàdel surf aquí amb el Cubella Surf. Aquest any hi ha el Team Chef, hi ha dos dimecres de cuina. Aquest any hi ha novetats també, perquè també ens ho havien demanat, ho havíem recollit durant el curs, el tema del pàdel. Llavors anar a fer pàdel ens agradava com a PAC antiavorriment, però anar a fer pàdel al matí, molta calor, no? També intentem adaptar-nos a les calors que fa, i posar-los allà a fer pàdel a ple sol tampoc ens interessava. Llavors per això hi ha una proposta els dos dilluns de PAC antiavorriment, és de tarda, perquè és l'americana de pàdel que hem proposat. I després el dijous, bueno, vam dir, anem a fer alguna sortida també una mica així més atractiu, i no hem anat mai a l'Humor Amarillo a Sitges, i doncs anirem a Ocio Aventura, em sembla que es diu l'empresa, i tenen diferents ofertes, i bueno, ens va semblar que Humor Amarillo, ells també ens ho anaven demanant bastant, i va sortir el tema, i anem doncs un dijous, fem aquesta sortida, i després ja l'altre dijous, com al final del PAC antiavorriment, fem una gimcana marrana i una festa de l'escuma, que tampoc ho hem fet mai, i també creiem que el perfil que tenim, no, això, pues que els agradarà aquest tipus d'activitat.
4: Enmarranar-se.
5: Sí, enmarranar-se una mica, i una festa d'escuma final, bueno, pues és refrescant, també fa calor, no? Això, i van dir, va, pues és refrescant, pues ja ho fem. Llavors, el PAC antiavorriment seria això, les dues primeres setmanes de juliol en horari de matí menys el dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous. El divendres no hi ha activitat. que això és una cosa que hem mantingut des del principi del PAC antiavorriment. I després, la idea és que aquests joves que es coneixen durant el PAC antiavorriment, segurament el divendres quedaran per fer alguna cosa junts. Mm. I això ens ha passat moltes vegades, que llavors ens diuen sí, anem tots junts a casa de tal que té piscina, o anem tots junts no, a fer tal cosa, o a la festa major, que ja no sé quin acte. Llavors, bueno, porta molt això, el PAC antiavorriment, a conèixer, a fer noves amistats. I llavors aquest any la novetat també és la Teens League, que dura més, les dues següents setmanes, que seria la tercera i quarta de juliol, fem la Teens League, per més que hi han categories des del 2014 fins al 1997, dividida per categories, que seria tota la nostra franja que agafem d'adolescents i joves, no?
4: El nostre target.
5: Els que surten de sisè de primària aquest any, fins a 29 anys, i els dividim per categories. També hem fet com divisions més petites, perquè és això, no? El canvi físic, sobretot als adolescents, es nota molt, i hem fet inclús una mica menys de divisió, de més divisió que l'any passat, i també hem tornat a dividir en categoria masculina i femenina.
4: Veurem.
5: Anem provant, perquè hi havia anys que fèiem categoria mixta, però llavors els hi costava molt a vegades segons qui troba mixta, però llavors, clar, el que no era mixta es queixava, bé, el que havia sigut mixta i li havia costat trobar algú es queixava que aquell jugava i que podia jugar i no era mixta. Bueno, no, és com hem anat fent diferents propostes, hem no dit res de, bueno, cadascú s'apunti com vulgui, faci els equips com vulgui. Llavors vèiem que quasi tot eren equips masculins només, les noies no se sentien cridades. Per això aquest any hem provat de fer categoria mixta masculina, tot i llavors aquest any...
4: Femenina masculina.
5: Però llavors ara aquest any ens estan dient però si és mixta el meu equip, podem jugar, i dius, a veure, un moment, o sigui, l'any passat i l'altre no hi havia manera de fer mixta i ara resulta que teniu equips mixtes. No passa res, ja els hem dit, apunteu-vos.
4: Ja
5: ara,
4: veurem després.
5: Ja veurem què surt. Si diversos mixtes, pues jugareu mixtes, i si no, pues serà, si sou majoria nois i tal, pues jugareu a la masculina, no? I si sou majoria noies amb un noi o dos, pues jugareu a la femenina. Ho anirem veient, perquè, bueno, sí, joventut és així, i és això, els adolescents pues també són així, i no saps mai quan donaràs, no? Llavors, bé, pues també, pues la Teens League de més tardes, hem atreçat també començar una hora més tard els partits, perquè fa molta calor i cada any fa més, i l'any passat vam posar una hora, pensàvem que bé, i els primers...
1: Clar, clar.
5: A més, són els petits, clar, els que comença són els petits, perquè no se'ls hi faci tan tard, i clar, feia una calor, pobres, que dèiem... I aquest any hem començat una hora més tard, que fa calor aquella primera hora, però bueno, creiem que hi ha...
4: I al mateix dia només jugar una categoria, no?
5: Sí, va per dia, sí, van jugant, o sigui, està per categories d'això, de naixement, d'edat, i jugant categoria masculina, femenina, aquell mateix dia d'aquella categoria. També l'ambient, el públic, doncs es centra en aquella...
1: En la mateixa edat.
5: En la mateixa edat. S'ha de dir que la categoria ja més 18... no hem posat categories ja. Sí, no hem posat masculina, femenina. Bueno, ja veurem què surt, perquè clar, ens tenen locos, i li vam dir, aquí no dividim, ja veurem, i que s'apuntin, i ja veurem. Ja veurem què fem, no ho sabem. Apunteu-vos.
1: Molt bé. I després la festa jove també és una altra del gruix, no? d'activitats que omplen un dels caps de setmana de juliol. Com està anant la festa jove, la preparació? Sempre són els mateixos joves, no? I entitats juvenils o entitats de la vila que proposen activitats. Com ho porteu fins ara?
4: Mira, la festa jove ara l'estem ja... Bueno, ja sabem el que serà. No sé si encara es pot desvetllar aquesta informació. Jo crec que no.
5: Encara no.
4: Però serà... serà molt basada, no? Sí, el
1: llàstima,
4: temàtic,
1: no tenim l'exclusiva encara.
4: Ja la tindreu, no et preocupis. El que sí que el tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove, i ja us direm les exclusives,
5: sí,
4: que ara,
5: sortit,
4: però agradarà.
5: Sí, està bé, ha sortit d'ells també, perquè al final durant el curs, a partir de gener vam ficar un espai durant la setmana que es deia Participa a l'Espai, i en allà han anat venint ha costat, s'ha de dir que no és fàcil, que ha costat, però han anat venint gent i hem anat recollint propostes, i arrel d'aquestes propostes que hem recollit en el Participa a l'Espai és... Un, es va fer la festa final de curs, és, per això es va fer així, amb aquestes propostes, i l'altra també doncs, ens servia per la festa jove, en el cas que hi ha això, no? Les entitats o grups de joves més organitzats doncs, no es presentessin, poder oferir també alguna cosa per aquests joves que participen de manera més informal.
4: Ens agradaria també això, no? Ara hem començat a treballar molt amb aquests adolescents més jovenets, primer, segon, d'ESO, i la idea ens agradaria molt de seguir treballant amb ells la participació i que a la llarga també ells puguin, no?, crear les seves associacions i una mica...
1: Que s'organitzin una mica
4: sí,
1: més,
4: clar,
1: no?
4: Sí, el que passa és que ara encara és aviat.
5: Sí, ara encara són petits aquests, no?, per organitzar, per fer una associació i això, el que passa és que sí que, bueno, els tens allà com, no?, colze a colze i els inclous, no?, a les propostes, als processos participatius, llavors perquè ells vagin aprenent, inclús amb alguns, doncs segurament els hi podem dir, no?, que vinguin abans de l'hora, perquè estiguin com en el muntatge, no?, que ells vagin veient o t'ajun a recollir o no, i ells van veient una mica... com no, els fas partícips d'aquest procés.
1: Però sí que hi ha hagut, no?, potser una mica de canvi de generacional, no?, des de grups de joves que s'organitzaven de vegades al voltant d'un interès, un els agradava molt el reggae i volia muntar festival de reggae, va ser la mota, no?, després doncs, hi va haver els de l'Urban Fest i el rap i això durant molts anys. Després d'aquests, no?, hi ha hagut una mica de...
5: Sí, ha anat costant, no?, hi han hagut coses, han sortit coses, però ha costat com més, no?
4: Crec que és una tònica general, perquè això des de molts ajuntaments està intentant, com nosaltres, de diferents maneres potenciar la participació juvenil i aquest associacionisme, no? No només a Cubelles, sinó a molts altres llocs també s'està treballant, perquè potser no hi ha aquest relleu com havia abans, no sé el motiu, però...
5: Sí, aquest sentiment com de, no?, més dir la teva i participar, i és com més de consumir un servei,
4: sí,
5: no?
1: És com més que m'ho muntin i jo ja hi aniré.
4: Exacte, de consumidor. Sí,
5: sí, és una mica així aquestes últimes generacions.
4: És la societat que porta cap aquí.
5: Sí, sí, bueno, no, al final. I bé, però bueno, amb aquest perfil així també, no?, és això, que hem tornat a enganxar aquests de primer, segon, tercer d'ESO, és com, doncs això, poder-los educar en aquesta... No?
1: Anar plantant la llavor i a veure si...
4: Sí, germina.
5: Sí, també el Covid va fer com una pausa aquí, Nosaltres ho vam notar, El Covid va fer una pausa que no vam poder treballar amb segons quin grup de joves des d'aquí, des de primer d'ESO, i llavors, clar, quan els enganxes ja amb 16 o 17 anys... Hi ha coses que costen més, no?, i fer vincle, i que coneguin com funciona, i com poden participar... És bo, com ens havia passat abans del Covid, no?, això, no?, poder que et coneixen ja això al sortir de l'escola. Això va molt bé per créixer junts.
1: Clar.
5: I llavors el Covid jo crec que ha fet una pausa en aquest sentit. Hi ha com una franja d'edats que ens va enganxar aquí, no?, just amb aquests de primer, segon, tercer, en aquell moment que es va perdre una mica vincle, es va perdre pues, l'oportunitat de poder... Pues fomentar tota aquesta part, no?
1: Pel que fa a les dates de la festa jove, inicialment eren del 10 al 12, això es manté...
4: Serà del 9 al 11.
5: Del 9 al 11, avancem del 9 al 11.
1: Molt bé, doncs sí. Aviat us tornarem a convidar doncs, per tenir més detalls d'aquesta festa jove. En tot cas, doncs, la informació més important a hores d'ara pel qui ens estigui sentint és que si tenen interès en les activitats d'estiu, que estan obertes les inscripcions fins al 14 de juny i que també estiguin pendents si volen saber el curs que ve les activitats de l'Espai Jove durant l'estiu, que estiguin atents perquè sortiran també les activitats, no?, del curs que ve.
4: Sí.
1: No ho podem allargar més per avui, em sap greu. Marta Soler, tècnica de joventut, Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, moltes gràcies.
4: Gràcies, Pau.
1: Gràcies per convidar-nos. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Cubelles, la radio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Seguim avançant en la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I si la setmana passada el protagonista va ser el piano, aquesta serà un instrument tan important en la música clàssica com en la moderna.
0: Efectivament, parlarem de l'orgue i començarem amb una de les peces clàssiques per orgue més conegudes.

0: Aquesta és la tocata i fuga en re menor BWV565 de Johann Sebastian Bach. És àmpliament coneguda i segurament l'hem sentit en força ocasions. Però mirem de saber alguna cosa més al voltant d'aquesta peça.
1: Sí, home, per començar, aquest codi que has dit tan complicat, això de BWV565, què vol dir?
0: Què vol dir, què?
1: Doncs mira, es tracta d'una numeració establerta l'any 1950, és recent això, per catalogar el miler aproximat d'obres atribuïdes a Bach. Qui va establir aquesta numeració va ser el musicòleg Wolfgang Schmeider.
0: Schmeider no es va basar en un ordre cronològic, sinó que ho va fer per temàtiques i tipus d'obres. El fet de no tenir en compte la cronologia ve causat per la dificultat, o podríem que impossibilitat, d'establir amb exactitud la data de composició de totes aquestes obres.
1: Sí, perquè no li posava data a l'amic Bach.
0: No, en aquell època no es feia gaire això.
1: Doncs, de fet, aquesta no és l'única dificultat al respecte de la identificació de les obres. Una altra n'és l'autoria en si mateixa. Volem dir això. Abans dèiem que s'atribueixen a Bach un miler d'obres, però moltes d'elles, sense poder assegurar el 100% si realment són d'ell o d'algun dels seus alumnes. Mm-hmm. En particular, la tocata i fuga en re menor és precisament una de les que alguns historiadors en tenen dubtes.
0: Doncs mira, una altra curiositat al respecte d'aquesta obra és que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Dràcula de 1931 i que protagonitzava amb Bela Lugosi.
1: No m'estranya perquè té passatges, dir que terrorífics. Doncs bé, per acabar, direm que s'han fet moltes versions d'aquesta obra per ser interpretades amb altres instruments, no amb orgue, i fins i tot versions orquestrals.
0: I no només versions, que en podríem dir clàssiques, També hi ha hagut grups actuals que l'han reversionat.
1: A veure... Escoltem-lo.

0: Aquesta és la versió de Vanessa Mae, la violinista nascuda a Singapur i criada a la Gran Bretanya, que l'any 1995 va publicar el disc The Violin Player, dintre del qual trobem aquesta reinterpretació del clàssic de Bach, combinant elements electrònics amb el ritme desenfrenat que aconsegueix extraure del seu violí elèctric.
1: Vanessa Mae, que tenia només 17 anys quan van registrar aquest disc, a part d'una violinista reconeguda mundialment, és també una gran esportista, ja que va participar en els Jocs Olímpics d'hivern de 2014 sí, i representant a Tailàndia en l'especialitat d'esquí alpí. Mira, què et sembla?

0: Ara escoltem la versió del grup britànic Sky, coneguts per fusionar peces clàssiques amb rock progressiu, tal com van fer amb aquesta versió de la Toccata i Fuga que van incloure l'any 1980 en el seu disc Sky 2.
1: En el seu cas, a part de l'orgue, els instruments que destaquen són els típics del rock, amb predominància de la percussió i la guitarra elèctrica, que és la responsable d'alguns dels solos més memorables d'aquesta versió.
0: I ara escoltem alguns exemples de l'ús de l'orgue en la música contemporània, començant per un dels temes més emblemàtics de Dire Straits.

0: Estem escoltant Brothers in Arms, de Dire Straits, en què és indiscutible que l'instrument protagonista és la guitarra d'en Mark Knopfler, no?
1: Clar.
0: Però si us la presentem és perquè volem observar el coixí de fons que els acords d'orgue li aporten.
2: Aquesta cançó es va publicar en l'època de la Guerra de les Malvines i amb ella Mark Knopfler volia transmetre els seus sentiments de rebuig a un conflicte que ell considerava inútil i destructiu.
0: Però ja que parlem de l'orgue com a protagonista, on trobem un molt bon exemple és en aquesta que està a punt de sonar ara mateix.

segurament estareu pensant que en realitat la protagonista aquí és la guitarra i el característic arpegiat que dona inici a House of Rising Sun dels britànics The Animals. A l'inici és certament així. Ara bé, si escoltem una mica més...

0: però que mica en mica l'orgue va apareixent, primer d'una forma pràcticament imperceptible, per anar guanyant protagonisme.
1: Aquest tema no és original de The Animals, sinó que es tracta d'una cançó popular, tradicional, de la qual ells en van fer una versió rock, que, això sí, és la que ha resultat sent la més coneguda i ha fet el tema famós internacionalment.
0: Mentre us explicàvem això, l'orgue cada vegada ha anat guanyant més protagonisme, fins a arribar al punt àlgid de la cançó, amb un solo que dura més de 40 segons. Escoltem-ne una part.

L'orgue que The Animals van utilitzar per aquest tema era un Hammond, un dels més utilitzats pels grups d'aquella època, com aquest altre que estem a punt d'escoltar.

0: Doncs aquests són Procol Harum interpretant un dels seus temes més coneguts, A Wither Shade of Pale, en què no ens cal esperar gaire per trobar l'orca, ja que és qui obre la cançó i no deixa de tenir protagonisme al llarg de tota la melodia.
1: El so de l'orga, en aquest cas, s'acosta als que podríem qualificar de sons clàssics, i fins i tot alguns crítics hi troben similituds amb Bach, a qui escoltàvem fa una estona.

0: Altres grups, com Yes, els que hi escoltem ara, combinen l'orgue amb sintetitzadors per aconseguir sons més complexes i també més elaborats.
1: Sí, els estem escoltant amb el tema Roundabout, una peça emblemàtica dintre del rock progressiu i que van publicar l'any 1971 dintre de l'àlbum Fragile.

0: ara és el torn de Gims of Loving, de Spencer Davis Group, que es va convertir en un dels himnes del rhythm and blues de finals dels 60s.
1: El líder de la banda, Steve Winwood, era la veu cantant i l'intèrpret del teclat. Curiosament, el grup, tot i estar liderat per Steve Winwood, no va canviar el seu nom, The Spencer Davis Group, per mantenir-ne l'esperit fundacional, ja que inicialment havia sigut creat per, precisament això, Spencer Davis, qui posteriorment va abandonar la fundació per continuar la seva carrera en solitari.

0: Ara escoltem un instrumental funky amb una línia d'orgue molt senzilla, al mateix temps inconfusible i que és considerat una peça clàssica del soul instrumental.
1: Es titula Green Onions i l'interpreten Booker T and the MGs. Aquest era un grup de músics d'estudi que en aquella època, l'any 1962, treballaven com a banda de sessió per una discogràfica anomenada Stax Records.
0: I treballaven per encàrrec de la discogràfica i aquest tema es va publicar com a single el mateix any 1962. I gràcies al seu èxit també va ser inclòs l'any següent en un àlbum instrumental amb el mateix títol.

0: Ara és el torn de Deep Purple, els britànics pioners del hard rock i el metal dels anys 70. La que escoltem és una llarga balada que té una durada de més de 10 minuts que nosaltres hem començat més o menys a mig tema per poder observar la presència de l'orgue i la resta d'instruments que l'envolten.
1: La cançó es construeix lentament, començant com una balada tranquil·la, i després va creixent en intensitat amb solos de guitarra i també de bateria, que culminen en un moment de gran explosió musical on l'orgue aporta intensitat èpica i també, diguem que, dramàtica.
0: Carai!

0: Encarem la recta final d'avui amb Born to be Wild, de Steppenwolf.
1: Sí, i tot i que sovint aquest tema és recordat per la guitarra, avui ens volem fixar en com l'orgue ofereix un subtil acompanyament que complementa l'energia de la peça.
0: Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per on es vulgui.
1: I això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
0: Sí, senyor.

0: I avui ens acomiadarem amb un altre tema en què el protagonista no és l'orgue, en aquest cas ho són Carlos Santana i la seva guitarra. Però que sense la presència de l'orgue aquest tema no seria el mateix.
1: Es tracta de Evil Ways, on trobem la combinació de l'orgue amb ritmes llatins i solos que podríem qualificar de jazzístics.
0: Doncs és una bona forma d'acabar, així que amb Carlos Santana us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb més tecles.
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve, eh? Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir el segle o dos segles abans del feudalisme. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se pues, una dona que era senyora d'un castell o d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podria haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, perquè ben dita, però si hi havia tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gomau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora, i aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que Casada endeudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que es trobarem vescomteses també unes quantes, o Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no?, que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir, es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
4: Mm-hmm. Bé, ara anomenaves a Gompau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un diendre seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Geribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, comte sota la regència d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents, i sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gompau de Besora. Gompau de Besora, malgrat ser família de Mir Geribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè arriba a un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Geribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Geribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no?, que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens, no? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o encara que probablement també, doncs, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat. Jo crec que és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, si després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mir Geribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molta documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mir Geribert se surt en la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i el mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
4: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar als Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si en diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, dels atacants a Mallorca, on morirà precisament. Considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser, segurament, que en alguna època, no, doncs van ser expoliats aquests sarcòfags. Sí. I és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem el succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor seu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillem de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un pleit amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis comtes-reis, que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonor de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V i Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, a Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
4: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important en aquest sentit. Sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents els vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé, i en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè un dia que l'escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina amb raigs X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan... no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat, per sort, de Cubelles no tenim massa a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, em feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè... Jo el últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però ostres, en fi, i no per culpa de la conservadora que fa tot el que pot, ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva història, eh? Vull dir que no... a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien en perill, doncs el bisbat es comprava llavors s'enduia per exemple a la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era doncs, el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etcètera, no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general és molt conservador de documents i de llibres, per tant, està més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi haguessin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descasset de Geltrú hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal període de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que amb ells se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. El Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara i per tant com aquells arxius eren de difícil accés sinó a través d'aquests microfilms que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no saben conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no? Com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, i vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vell que farà negoci amb això, no? Clar, em passa bé greu, perquè en una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Hi ha un altre dia farem denúncies públiques, si convé, perquè no has de dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca, i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells, o que són, doncs, coses que sí, que és història, però... Com que li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origens, per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com ja és igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània, perquè em va interessar per una altra cosa, que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixia ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després vam descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañer. Teresa Mañer va néixer a Cubelles. Teresa Mañer és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge... Cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si Xavier Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, bé, ja en parlarem un altre dia si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, també. Doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.

0: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900-926-900.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
4: Gràcies, bon dia.
2: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
4: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
2: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Mella.
4: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere de les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
2: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
4: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
2: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
4: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir?

0: han llegit doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
1: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes... O sigui, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
0: I de les altres experiències que has tingut, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu els dos autors, no?
1: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no?, i tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no?, i jo com a autora tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
0: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
1: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
0: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment? Per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
1: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
0: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, endavant, pots fer promoció també.
1: Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
0: Sí.
1: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
0: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
1: Jo convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
0: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no?, aquest Cubelletres que tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
1: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
1: Adeu.

0: I com anem fent de tant en tant aquí a Ràdio Cubelles, estarem ara uns minuts xerrant de temes vinculats al consum, als drets dels consumidors, informació a tenir en compte, consells a l'hora de comprar, d'encarregar serveis, o si ens trobem en situacions o casos dubtosos, si doncs hem patit, creiem, doncs, algun aspecte doncs, que puguem reclamar. De tot plegat en parlarem avui amb dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Tenim amb nosaltres l'Eva Mangual, que és l'encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies, un altre cop aquí.
0: I també saludem a Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: I bé, hem anat parlant doncs, en aquesta secció de casos molt diversos, des de viatges, a compres, en rebaixes, reparacions, reformes, i avui ens volem fixar en un cas molt concret, i són doncs, també consells, recomanacions a l'hora d'anar a comprar per internet entrades per concerts i espectacles. Ara arriba una època en què segurament doncs, la gent té més temps, o sobretot la gent jove, els altres potser no tant, però vaja, i és l'època no, en què també es dona més aquest fenomen, hi ha més concerts, hi ha més festivals i tot plegat, i més espectacles, tot i que també ens pot servir per tot l'any. I bé, molta gent doncs, acaba buscant si queden entrades o si s'han acabat, doncs, si hi ha altres plataformes on venguin aquestes entrades, i davant doncs, d'aquesta situació de consum anem a donar recomanacions i també analitzar alguns casos en què s'hagin pogut trobar doncs, errors o problemes. Endavant, què és el que hem de tenir en compte? Això, quan vulguem comprar entrades pel teatre, per concerts, festivals, abonaments, etc, etc.
2: Doncs, comprar entrades en línia, no, és còmode, és ràpid, també, vull dir, ara ja gairebé tot es fa per internet, no? Abans sí que dèiem, doncs, podies anar a comprar, potser a vegades, bueno, es pot comprar directament a l'establiment, no, si és un teatre, però bueno, ara tot és en línia, però també doncs, es poden haver-hi molts fraus, revendes, preus inflats. Per tant, el primer consell sempre és a través del canal oficial d'on es venguin les entrades, és a dir, la pàgina web de l'organitzador, de l'esdeveniment, del teatre o la plataforma, no? Perquè, és que ara estic pensant també, no? Quan busques un concert, a vegades et surt el que et surt directament, sí. Busqueu una miqueta més. Mm-hmm. Busqueu més perquè et surten moltes que estan més posicionades o ja ho fan expressament, que a més inclús s'assemblen molt, no? Potser vaig veure una que era un Ticketmaster, però potser sense la K o sense la C. Vull dir, no era, que tu dius, ostres, però és que s'assembla moltíssim. Per tant, ja, i això ja ho hem fet amb altres recomanacions, sempre que sigui una pàgina HTTPS amb les dues punts, que sigui una pàgina segura, no? Sobretot, i a més aquestes que venen entres de segona mà, s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt que més alt molt i l'altre més... a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
0: Sí, perquè habitualment sí que es posa, jo almenys en el teatre ho posa ben clar, no es retornarà l'entrada un cop comprada, no, ho posa bastant clar, no? Però potser si és això, una web de revenda, una plataforma, potser aquesta informació no és tan clara.
2: I també dic que en aquest cas, tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desestiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la. No? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això n'hem parlat molt extensivament, que tens 15 dies. No? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancela, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament, aquesta ja és més complicada, no? A l'hora d'informar, no? Hi han hagut tants, no? Aquests casos que han sortit del tema,
1: sí, com, que no hi ha com els concerts que no s'han acabat, no?
2: Sí, o que cancelo per les falles, no? No era el Morrissey, no?
0: I això ho entendria que tu compres l'entrada per el Bad Bunny i toca el Bugs Bunny i no el Bad Bunny, vale? casa.
2: Bueno, això, això surt molt, que... això va sortir, no? Jo vaig veure un, no? Un
0: el servei no és el que tu has comprat, no?
2: Clar, clar, clar. Però bueno, potser és que tu no has llegit i allà posava Vax. Sí, clar, per això hem dit que és el primer que hem dit. Mireu
1: sí,
2: bé.
1: Sí, s'ha de vigilar molt.
2: Clar, no he dit mirar bé el nom del cantant, però m'ha agradat, eh? M'ha agradat aquesta, Vax. Perquè com a consell, no, ja, diem, mira qui, qui lo vende, bueno, mira on vas, també, no? Que realment sigui el que vulguis fer, no? I també, doncs, mirar bé, exacte, si hi ha un procediment de devolució. Tot això són garanties que et donen a l'hora de comprar. Mm. I, a més, hi ha algunes que ofereixen assegurances, però també molt de cuidado amb les assegurances. Ho sé perquè, en aquest cas, sí que m'ho he mirat molt bé, m'ho vaig mirar molt bé una vegada, que vaig dir, ostres, aquesta assegurança ha d'haver-hi... És molt complicat que m'ho puguin pagar perquè era no sé quantes hores abans. I... És a dir, jo volia dir, ostres, si arribo tard... perquè hi ha un embús, que això pot passar, no, això no entrava. Vull dir, me'n recordo que hi havia moltes, tantes limitacions que després me sembla que vaig dir és que no em surt a compte, perquè és que no ho podré complir. És a dir, si jo ja sé amb tant de temps que no puc anar, vull dir, et demanen que hi hagi tant de temps que puguis avisar, ja no és una assegurança. Bueno, no...
0: Bé, però potser és per aquests grans esdeveniments que s'anuncien de vegades molts mesos abans, sí. Hi ha gent que diu, bé, jo compro l'entrada ara, però si la setmana abans em... tinc un accident de cotxe i exacte. No hi puc anar, doncs bé, em tornaran a... el que m'ha costat aquest gran esdeveniment que he comprat amb tants mesos d'antelació i això, no?
2: Sí, no, no, a veure, hi ha concerts i espectacles que són molt cars, que inclús a vegades, a més, t'impliquen un desplaçament, un allotjament, un cap de setmana, un hotel. Bueno, mira, no, no, parlem de casos, a mi em va passar, vam anar a veure el... Em faig gran, si estic dic això, estava pensant en Depeche Mode, fa una mica gran. No, és que has dit que abans que només els joves.
0: És multigeneracional.
2: M'he sentit aquí afectada. Doncs vam anar a Sevilla, perquè tocava allà, perquè no... i s'havia caigut de l'escenari a Valladolid, i clar, van anul·lar el concert, i ens ho van dir a tots a l'avió. Però l'avió a Sevilla, vull dir que no ens ho van dir abans de pujar. I clar, me'n recordo que era, ostres, no? I ara no recordo què vam fer, perquè fa molt de temps. Ara, suposo que ho vaig fer tot molt bé i em van tornar els diners.
0: Anar a passejar per Sevilla, suposo.
2: No, no, vam anar i vam aprofitar i va ser molt divertit. Però aquest va ser un cas sobrevingut, no? Que em va fer gràcia i ara volia dir perquè es diu que sobretot els joves van a concerts. I, sí. No. I jo sóc jove, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs el que comentaves, no? Que... és important sempre comprar els canals oficials o bé el, o sigui, tot, si, si per exemple que és, aquest és un dels casos de fa molt poc d'un concert trobar el tíquet per anar l'entrada per anar al Bad Bunny, no? Si resulta que estàs comprant amb una pàgina de revenda, comparar sempre el preu amb la pàgina de l'organitzador, vale? I en el cas de que fos un 20% superior, pots contactar amb aquesta pàgina i et baixa el preu, perquè ha de ser com a màxim un 20% el preu de revenda. I
0: això és només per espectacles o, no sé, ho dic perquè també hi ha molta revenda en el futbol, eh? Per exemple, entrades per anar al futbol, que caldria mirar-ho, no?
2: La sí, caldria mirar-ho, però sí. Bueno, si hi ha... No, però això
0: potser
2: és una...
0: que afecti a la revenda en general. Que
2: jo
0: no...
2: crec que sí, jo crec que és un vin ara que ho han posat perquè no deixa ser un espectacle que regeix per la mateixa normativa del tema d'espectacles. Per la normativa d'espectacles i recreatives, i activitats recreatives, no? Que es diu així. Però sí, bé, això en aquest cas, com ara ha comentat l'Eva, aquest cas del Bad Bunny que ens va arribar, doncs gràcies a que va trucar i sabia que no podia ser més d'aquest 20, doncs li van rebaixar.
1: Sí, li van rebaixar i ho va comprar.
2: I ho va poder comprar.
1: Va comprar no només per un dia, sinó per dos, perquè li no. donava...
2: Doncs mira.
0: Home, una rebaixa important, doncs.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs això, s'ha de desconfiar de les ofertes de que siguin massa barates o que siguin coses que dius que no té pinta de que sigui veritat, no? Sempre contrastar en el que has comentat a l'inici, Imma, de verificar bé quina és la informació, que estàs en una pàgina web oficial, que tot és segur, que la informació és clara i que especifica clarament el dia, l'hora, on has d'estar, tot allò.
2: Llavors, com a resum final, m'agrada dir sempre el resum, m'agrada molt, doncs, recomanacions finals. Si algú es troba, en aquest cas, doncs, que té alguna incidència, ha de reclamar a l'empresa que organitzadora, per això és important veure qui organitza, que hi hagi un mail de contacte, que hi hagi una manera de reclamar. Si no és espanyola, també es pot reclamar, perquè nosaltres tenim en aquest cas a nivell europeu, també hi ha una secció de l'Agència Catalana de Consum, doncs es dediquen, no, com dèiem, al tema de... surt Ryanair, perquè però és un tema també d'Europa que passa, no? Que es poden reclamar, que poden haver-hi aquesta reclamació, i com en els altres casos, doncs fer aquesta reclamació, esperar un mes o menys si han respost de forma desfavorable, i aleshores venir a nosaltres i fer la mediació.
1: Exacte.
0: I si algú té un dubte, troba un anunci que diu: "Ui, això és una mica estrany", també us ho poden enviar abans, no?
1: Sí, sí. Ens poden consultar, clar que sí.
2: Sí, el nostre servei de consultes és, com dèiem, consum@cubelles.cat, el correu electrònic on es poden enviar consultes. Es pot venir directament els dimecres de 10 a 1 a l'oficina del Passeig Narcís Verdagí, o ens poden trobar també pels altres canals de l'Ajuntament.
1: Trucar, i també tenim el WhatsApp, que seria el 677 15 03 92.
0: Perfecte, doncs avui hem donat recomanacions, consells a l'hora de comprar entrades per espectacles, per concerts, per festivals, i també tenim coses a tenir en compte en la revenda i en aquestes plataformes de revenda si ens interessa molt una entrada d'aquesta mena. N'hem parlat amb Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'OMIC. Gràcies per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles, gràcies.
2: A vosaltres, com sempre. Adeu.
0: Fins la pròxima.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
5: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts al nostre podcast. Avui parlarem de dos temes molt importants, el portatge infantil i dormir amb el nadó, també conegut com colecho.
6: Sí, parlarem de què és, quins beneficis té i com fer-ho de manera segura i ergonòmica.
5: Jo vinc tota preparada per fer moltes preguntes, perquè tot i que m'he sentit parlar molt, encara tinc dubtes.
6: Pues molt bé, per què vols començar, per el portatge o el colecho?
5: Què et sembla començar per portatge infantil? Què entenem exactament per portatge?
6: Pues el portatge és la pràctica de portar el nadó enganxat al cos de l'adult, amb un sistema adequat, com pot ser el fular, una motxilla ergonòmica, una bandolera, el metall, etc.
5: O sigui, no només portar-lo en braços, sinó fer-lo amb suport.
6: Exactament, és una manera ancestral de cuidar els nadons. El que fem avui és recuperar-lo amb coneixements actuals.
5: I qualsevol manera de portar és portatge?
6: No, no ben bé. Parlem de portatge ergonòmic quan respecta la postura del nadó i del portador.
5: La següent pregunta serà sobre els beneficis del portatge. Per què està tan de moda últimament? Té beneficis reals?
6: I tant, mira, per exemple, afavoreix el vincle afectiu, regula la temperatura i el ritme del nadó, redueix el plor, facilita la lactància i també facilita el somni del nadó.
5: Això del plor interessa molt, però per quin motiu els tranquil·litza?
6: Pues perquè el nadó se sent segur, escolta el cor, la veu del portador. És com tornar una altra vegada a l'úter.
5: I a nivell físic?
6: Pues afavoreix el desenvolupament del maluc, si es fa bé, amb la postura MC, que després explicaré.
5: Ara parlarem sobre el tipus de portanadons. Aquí ve la meva gran pregunta. Quin tipus hi ha? Perquè jo em perdo.
6: Pues els principals són el fular elàstic, el fular teixit, la motxilla ergonòmica, la bandolera i el metall. La diferència entre el fular elàstic i el fular de teixit és que el fular elàstic està dissenyat per a neonats fins a 10-12 quilos màxim i el fular de teixit està dissenyat per a neonats fins als 2-3 anys.
5: El fular fa una mica de por, sembla complicat.
6: Sí, però és normal perquè en pràctica després és superfàcil.
5: I la motxilla?
6: Pues és més fàcil de posar i més ràpida. És ideal per a famílies pràctiques.
5: Hi ha alguna edat millor per cada tipus?
6: Sí, mira, per exemple, als nadons petits l'ideal seria el fular elàstic i per als més grans la motxilla o el fular de teixit.
5: La següent pregunta serà sobre la seguretat i ergonomia. Importantíssim. Com sabem si ho estem fent bé?
6: Pues hi ha unes normes bàsiques. La cara ha d'estar visible i lliure. La postura dels peus ha d'estar en M. Els genolls més alts que el cul. L'esquena en C i ajustar el portabebès al cos del portador.
5: I què hem d'evitar?
6: Pues portar nadons que no siguin ergonòmics, un nadó penjat completament recte o la cara tapada.
5: Això és clau, perquè hi ha molta informació contradictòria.
6: Sí, però això és important, formar-se o consultar un professional.
5: Per acabar amb aquest tema, fem un tancament, comentant que m'ha encantat, ara ho veig tot més clar.
6: Sí, el portatge és una eina meravellosa si es fa amb consciència.
5: Ens quedem amb això, escoltar el nadó i informar-nos bé.
6: Exactament.
5: Gràcies per escoltar-nos i ara començarem a parlar sobre el colecho, que consisteix en dormir amb el nadó. Comencem amb el tema.
6: Pues sí, avui també parlarem del col·legio. Tractarem temes com què és, quin beneficis té i sobretot com fer-ho de manera segura.
5: Sí, de manera segura i correcta és perfecta, ja que és un tema en el que la gent té opinions molt diferents sobre la manera correcta o incorrecta de fer segons quines coses, oi?
6: Exactament, i nosaltres volem aportar informació perquè cada família decideixi amb criteri.
5: Comencem pel principi. Què és exactament el col·legio?
6: El col·legio és dormir a prop del nadó. Pot ser al mateix llit o en un bressol enganxat al llit dels adults.
5: O sigui, no sempre és compartir el mateix matalàs?
6: Exactament. Compartir habitació també es considera una forma de proximitat nocturna.
5: I això és nou o s'ha fet sempre?
6: No, no és nou. És una pràctica ancestral. A moltes cultures és la norma.
5: Ara parlarem sobre quins beneficis té dormir amb el nadó.
6: Pues mira, n'hi ha diversos. Facilita la lactància nocturna, afavoreix el vincle afectiu, ajuda a regular el son del nadó, també pot reduir el plor nocturn i sobretot disminueix la mort sobtada del lactant.
5: Això de la lactància ho he sentit molt.
6: Sí, ja que la mare no ha d'aixecar-se tant i ella descansa millor.
5: I el nadó dorm millor?
6: Normalment sí. Molts nadons es desperten menys o es tornen a dormir més ràpid.
5: I per part del descans dels adults?
6: Pues com el nadó es aixeca menys, també ells poden facilitar el descans, però òbviament cada família és diferent.
5: Això que comenta la gent sobre que disminueix la mort sobtada del lactant és importantíssim. Ens pots explicar què és i com el col·legio evita aquesta situació?
6: Pues la mort sobtada del lactant és la mort inesperada d'un nadó menor d'un any, sovint mentre dorm sense ninguna causa aparent. I el col·legio pot disminuir dràsticament la mort sobtada del lactant, ja que quan el nadó dorm a prop de la mare o del cuidador, el seu cos es regula, com la respiració, el ritme cardíac, la temperatura, etc. Es mantenen més estables gràcies a aquesta proximitat. I sobretot, el més important, els adults poden detectar abans qualsevol canvi en el nadó i reaccionar amb més rapiditat.
5: La següent pregunta és sobre la seguretat en el col·legio. Aquí ve la part delicada. És segur?
6: Sí, és segur, però si es fa bé. Cal seguir unes recomanacions superclares.
5: Com quines?
6: Pues el matelà té que ser ferm, sense coixins ni mantes pesades a prop del nadó. També evitar dormir en sofàs o butaques. Els adults que fumen no poden dormir amb el nadó. També no consumir alcohol ni ninguna medicació sedant.
5: Això és molt important dir-ho clar.
6: Sí, perquè el risc augmenta si no es compleixen aquestes condicions.
5: Sobre mites i dubtes, anem a mites. El col·legio crea dependència?
6: No, no hi ha ninguna evidència que generi dependència negativa. Els infants guanyen autonomia quan se senten segurs.
5: I el comentari que fa a de vegades la gent sobre que utilitzen aquesta tècnica, l'infant de cara al futur mai podrà dormir sol, és certa?
6: No, la majoria d'infants acaben dormir sols quan estan preparats.
5: I si els pares no descansen bé?
6: Al contrari, el col·legio fa que hi hagi menys despertars nocturns, ja que el nadó se sent segur i acompanyat. Però, òbviament, cada família és diferent.
5: Doncs ara sí, fem un tancament, en el que m'emporto que no hi ha només una única manera correcta.
6: Exactament, sobretot informació, seguretat i respecte per a cada família.
5: I sense judicis.
6: Sempre.
5: Gràcies per escoltar-nos.
6: Moltes gràcies, fins la propera.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia.
3: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts, Jo Circ.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us portem una planta bastant coneguda, si us hi fixeu, on surt aigua de les parets, on hi ha una mica de font, no?, que neix de la muntanya i surt d'aquelles parets, i llavors es fan un munt de plantes que creixen. És una que es diu falguera o falguera de pou. Àngels, no sé si l'has vista mai, que la fulla s'assembla una mica al cilantre, molt conegut, no?, per la cuina. Llavors, és una planta que té una caiguda molt gran, i té un color, doncs, una mica verd groguenc, segons també si li toca més el sol o no. I té, la veritat és que té bastants usos, molt desconeguts, però els anem a explicar una miqueta, no?, amb aquesta secció d'etnobotànica. Per exemple, un dels usos que se li atribueix a aquesta planta, doncs, és per fer, no?, quan es feia el conyac, s'afegia aquesta planta, doncs, per fer envellir el conyac. Després també aquestes fulles s'han utilitzat com... se li ha fet una infusió, doncs, com si fos cafè, o sigui, com si fos un estimulant. També, si es fa una decocció d'aquesta part aèria i ens fem una ferida, doncs també ens citen, no?, aquest ús, que és com a antihemorràgic de ferides. Llavors, o sigui, si tenim una hemorràgia, fem una infusió, ens untem, doncs, un drapet amb aquesta infusió, i diu que talla la hemorràgia. Després també com a tònic circulatori per les venes varicoses, o com a, també com a depuratiu. O sigui, es fa una infusió d'aquesta part aèria i és depuratiu de la sang i serveix per la circulació de la sang. Per tant, també ens anirà bé per les varius. Com que diuen que és depuratiu de la sang, doncs també baixarà la pressió arterial. Un altre ús desconegut, doncs, diu que també, doncs, quan ens surten aquestes llaguetes a la boca, que realment ens molesten molt, no, sobretot quan mengem coses àcides, no?, com el vinagre, i ens molesten, doncs, fent una decocció d'aquesta planta i després fent gàrgares, ens la passem per la boca, doncs també ens ajuden a netejar, doncs, aquesta part. Altres usos coneguts, doncs, també diuen pel mal de panxa, quan tenim, no?, digestions pesades, i també per tractar l'acidesa de l'estómac, val? Que també es pot barrejar amb ortiga o amb malva. També, quan tenim, no?, insuficiència biliar o còlics biliars o dolències hepàtiques, també bueno, es feia com un... Antigament es feia un vi, o sigui, un vi macerat amb fulles, no?, d'aquesta falguera, i després se li posava una miqueta de mel. També es pot fer servir amb infusió. Un altre ús molt desconegut, doncs, per les dones, doncs, es feia servir per regular la menstruació. Realment, Àngels, és una planta que té moltíssims usos i molt desconeguts. Després, sobretot, no, dones que tenien retrasos, no, a la menstruació, doncs feien novenes. O sigui, feien una novena, o sigui, prenien la planta durant 9 dies i deien que funcionava molt bé. També deien que ho barrejaven amb orenga, etc. Bueno, hi havia variants. Després també problemes que pot causar, no?, la menopàusia, com sufocaments, etc., o depressió, etc., doncs també es podia prendre una infusió d'aquesta falguera. Hem dit abans, no?, que aquesta planta neteja la sang, per tant també es pot fer servir com a diurètic i també es pot fer servir per tractar les pedres al ronyó. Després, un altre ús O sigui, realment és una planta desconeguda i que té un munt d'usos. Després, un altre ús que es fa servir, no?, és per les infeccions de les vies respiratòries i pues, per tractar tot el que són refredats, pues, si tenim tos, si ens ha agafat els pulmons, etc. Sobretot també s'ha fet servir per l'asma i també s'ha fet servir molt per la grip. Vull dir que és una planta molt, molt extensa. Llavors, com hem dit abans, no?, que treu el moc de pulmó, per tant també es pot fer servir com a antitussigen. També quan tenim mal de dolor de garganta, doncs també es pot fer servir. Després, així, per afeccions, no?, que de vegades, per exemple, no?, hi ha dones o homes més grans que comença a tenir artrosis als dits, doncs fent una infusió i posant les mans, no?, amb aquesta planta, doncs diuen que també pot ajudar a aliviar això. També, quan tenim problemes als ulls, clar, com és una planta que creix amb aigua, doncs sempre hi ha la creença que aquestes plantes que creixen amb aigua doncs poden servir per tractar aquests problemes als ulls. Doncs fent, no?, fent una infusió i netejant aquests ulls amb aquesta planta, doncs podem netejar aquests problemes. També es fa servir, o s'havia fet servir, jo sé que en algunes zones de Catalunya, per exemple, les Terres de l'Ebre, encara hi ha malària. Llavors, bueno, s'havia fet servir per combatir o per tractar aquesta malària. També es pot fer servir per baixar la febre i també, no?, quan estem... És una mica, no?, com he dit abans, no?, que és com una planta que es fa servir com un cafè, com estimulant, no?, quan estem esgotats, cansats, que no podem més, doncs és una planta que conté molts minerals i ens ajuda a revitalitzar-nos. Després també, per exemple, en quant a veterinària, quan hi ha animals, no?, que, doncs, per exemple, ovelles o cabres que tenen parts difícils, doncs deien que donaven una infusió d'aquesta planta als animals i facilitaven el treball del part, etc. Després també, no?, infeccions de, per exemple, no?, de les vaques, no?, també es veu que s'havia fet servir. Infeccions digestives. Després també, com a altres usos curiosos, no?, es feia servir abans a les dones, pues, per mantenir el cabell que fos de color negre i també es feia, curiosament, no?, s'agafaven les fulles, s'assecaven i es feia servir com un marcapàgines. També aquesta planta, no?, es fa servir com a ornamental i després també es veu que hi ha, el que són les creences, doncs hi ha molts rituals, no?, amb aquesta planta, no? Per exemple, diu que té com un poder de fecundació. Llavors, sabeu que la nit de Sant Joan és una nit molt especial, és una nit que sempre hi ha, passen coses màgiques, i diu que si a la nit de Sant Joan et menjaves, no?, aquestes fulletes crues, doncs es veu que tenies més possibilitats de quedar-te embarassada. També, quan una noia havia perdut el seu nòvio, doncs es veu que agafaves aquestes fulletes, te les posaves dintre de les sabates i deia que treia la sort, no?, perquè et vingués un nou nòvio i que et treia la tristesa. Realment, les plantes diuen, no?, que tenen moltes... moltes propietats i també és curiós que són curioses, no?, aquestes propietats antigues, val? O sigui, realment és una planta de la qual s'ha estudiat molt, val? Per exemple, tenim el llibre del Dioscòrides de Pio Posfoniker, no?, que va escriure el Dioscòrides renovat. Llavors, aquesta planta, doncs, també, no?, allà està escrit que s'havia fet servir per tractar, no?, aquesta tors i refredats, val? I tot això que hem dit, doncs, en aquest recull, no?, del Dioscòrides renovat, doncs, tot això està recollit. Realment és una planta desconeguda que us animo a, quan trobeu una miqueta d'aigua que surt de la paret d'algun lloc, que tampoc que sigui de muntanya, però en algun passeig que feu pel bosc i trobeu una petit font que surt de la paret, moltes vegades creix aquesta planta. Llavors, Àngels, t'animo a buscar-la i res, acabem aquesta secció i us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs, Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cluenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cluenda del projecte Tennis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cluenda de la temporada del projecte Tennis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tennis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que es reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
3: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres clubs que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tennis Cubelles hi és present amb aquesta cluenda des de fa 3 anys.
2: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cluenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
4: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles. Això ho organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
2: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
3: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
2: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
4: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
2: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
5: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. I doncs ara això els dona un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
2: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig a la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
2: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
5: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
2: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta del que portem d'any, entre 21 grau i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà als 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maró tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable, entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima, amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maró de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei. L'Ajuntament ha suspès la licitació de les guinguetes de platja que havia obert aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, s'han detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés es donarà un nou termini de 8 dies per presentar ofertes. El procediment per l'adjudicació de serveis de temporada a les platges de Cubelles s'ha suspès en detectar-se aquestes errades en els plecs administratius. Segons ha comunicat l'Ajuntament, el Departament de Promoció Econòmica està resolent la incidència per tornar a publicar la licitació aquesta mateixa setmana. A partir d'aleshores s'obrirà un nou termini de 8 dies per la presentació d'ofertes. Entre els serveis que surten a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. El nou termini començarà a comptar l'endemà de la publicació al perfil del contractant. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes de platja, és a dir, uns 21.500 euros anuals. La licitació es tramita mitjançant procediment obert i qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits de capacitat i de solvència establerts als plecs pot presentar la seva proposta. Les ofertes s'hauran de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública.
4: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
5: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser, doncs, parlaven d'altres temes, doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment, doncs, de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot, doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que, doncs, és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent, doncs, a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però en el seu a l'inici, doncs, quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser un gran... Per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell, o va ser ell el que el va posar, i a més, doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
4: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Montaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia, el mateix pallasso cubellenc, Josep Andreu, Charlie Ribel, o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
6: Bueno, Charlie Ribel, la persona prominent, doncs aquí a Cubelles, doncs era molt de la broma, el senyor, i feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí la farmàcia també diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata, i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona, i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis... suposo, doncs és aquí a Cubelles i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana algunes vegades bé, no?
4: Als 91 anys, Josep Montaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar la carta des de radiocubelles.cat.
0: Arriba a Cubelles la projecció del documental titulat Laietana 43, el cau de la bèstia. L'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Cubelles i el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà aquest divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria i comptarà amb una de les torturades per la policia espanyola, Carme Travesset, i el director del documental, Jaume Domènech. L'audiovisual confirma com durant anys a la comissaria de la Policia Nacional situada al centre de Barcelona, la Via Laietana, ha estat l'escenari de detencions, interrogatoris i tortures per motius polítics durant i després de la dictadura. Alguns testimonis del documental ho relaten d'aquesta manera.
7: Al mig de la sala hi havia una cadira on hi havia un noi jove sentat amb dues persones al costat, com si fossin els interrogadors, i quan passo pel seu costat s'aixeca i em pega un cop que em va llançar al terra, i allà és quan comencen a fer el que en deien el corro, com hi vulgueu dir, que comencen tots els cinc a pegar-te patades, cops de puny, insultar-te, dir-te, pues, de tot.
8: Tots junts, que tu estaves al mig, que anàvem fotent, anàvem balassejant entre un i l'altre, mitja hora potser durava.
9: Quan vaig arribar aquí dintre, el primer que em van fer aquests senyors el rebre'm, em van posar una manta mullada al damunt. La manta mullada és perquè no té senyals en el teu cos. I uns 8 o 10 policies més o menys van començar a donar patades i cops de puny fins que em van deixar totes les costelles i tot el cos blau.
10: Anaven fotent d'hòsties de tota banda, jo queia, m'aixecaven pels cabells, em tornaven a posar de peu i em tornaven a fotre d'hòsties.
11: Molts cops, fins i tot hi va haver un moment que jo m'hi vaig tornar, clar, llavors encara la pluja de cops encara va ser molt més gran.
0: A través de testimonis directes de les víctimes, com els que acabem de sentir, el documental Via Laietana, el cau de la bèstia, no només recupera records sovint silenciats, sinó que també identifica alguns dels principals responsables d'aquells abusos. Aquesta projecció, que en el seu moment la va emetre a TV3 en l'espai sense ficció, segons els organitzadors, esdevé també una oportunitat per aprofundir en la memòria democràtica i per continuar reivindicant el reconeixement i la reparació de les víctimes. L'acte serà, repetim, aquest divendres 5 de juny a partir de les 5 de la tarda a la sala d'actes de la rectoria. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
12: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
0: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove, Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
13: I ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? Hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campit a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
0: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja ha activat la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
12: Tenim la proposta més formativa, no?, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys, doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol, i el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
13: Sí? Setmana Santa.
12: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
0: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final amb festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
12: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no?, de que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
0: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove. La tria del pregoner o pregonera de Festa Major està fent un pas més d'obertura i representació. Recordem que les entitats o associacions registrades a Cubelles poden proposar els seus candidats i motivar-los fins al pròxim 7 de juny mitjançant un formulari que està disponible al web de l'Ajuntament. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la iniciativa busca donar més transparència i participació al teixit associatiu local. Fins ara les propostes ja recollien de manera informal per part de les entitats, però aquest any s'ha habilitat aquest formulari específic on les associacions han de justificar els mèrits de la persona proposada.
14: Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però feien més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més aquest, el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta.
0: Els requisits principals que posen des de la comissió de la Festa Major són que la persona proposada estigui estretament vinculada a Cubelles, que hi resideixi o hagi tingut una llarga trajectòria al municipi i hagi destacat en l'àmbit social, cultural, esportiu, entre altres. A més, es descarten perfils amb una vinculació política recent. La decisió final la prendrà una comissió de festes, la comissió del pregó, formada per representants de l'Ajuntament, entitats locals i antics pregoners. Renata Bedós, regidora de Cultura, destaca que la figura del pregoner és un honor municipal i cal que sigui representativa.
14: El pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit només pel fet de tenir poder molts amics, doncs, pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la regidoria de cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada, doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
0: Pel que fa al format del pregó de Festa Major, es mantindrà el canvi del vespre del dia 13 d'agost, que, això sí, aquest any 2026 s'endarrerirà mitja hora per evitar la calor i també amb la intenció que pugui lluir millor l'espai de Can Travé. A més, l'Ajuntament està estudiant afegir alguna activitat posterior, tal com ha revelat Renata Bedós, regidora de Cultura.
14: Per primera vegada el pregó es feia el dia 13, en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic i fer-ho a les 12 del migdia, el 14, era realment molt dur fer-ho allà. I, per tant, vam decidir fer el canvi el dia 13 i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que és Can Travé, doncs, llueix molt més si es fa està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva i a les 8 començaria el pregó, i després estem valorant fer alguna cosa després.
0: D'altra banda, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora Renata Bedós ha avançat també els primers detalls de la Festa Major Petita, que recordem que se celebrarà del 23 al 30 de juliol i que, entre altres activitats, inclourà la 40a trobada de gegants, que per la seva xifra serà important, i també que començarà amb una nit de jazz el dia 23. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havien anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
15: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio, los túneles, el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos. Pues no es la primera vez.
0: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
16: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
15: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
0: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerirà la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
17: Cubella serà l'escenari aquest dissabte de la jornada cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
18: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

No digo más.

aprendre a desaparèixer. I així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa. Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta del que portem d'any, entre 21 graus i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà els 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda fent que la mar estigui alterada amb maror de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei. L'Ajuntament ha suspès la licitació de les guinguetes de platja que havia obert aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, s'han detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés es donarà un nou termini de 8 dies per presentar ofertes. El procediment per l'adjudicació de serveis de temporada a les platges de Cubelles s'ha suspès en detectar-se aquestes errades en els plecs administratius. Segons ha comunicat l'Ajuntament, el Departament de Promoció Econòmica està resolent la incidència per tornar a publicar la licitació aquesta mateixa setmana. A partir d'aleshores s'obrirà un nou termini de 8 dies per la presentació d'ofertes. Entre els serveis que surten a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. El nou termini començarà a comptar l'endemà de la publicació al perfil del contractant. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes de platja, és a dir, uns 21.500 euros anuals. La licitació es tramita mitjançant procediment obert i qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits de capacitat i de solvència establerts als plecs pot presentar la seva proposta. Les ofertes s'hauran de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública.
3: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
4: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, no, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser, doncs, parlaven d'altres temes, doncs, de referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment, doncs, de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot, doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que, doncs, és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent, doncs, a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però en el seu, a l'inici, doncs, quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser un gran... Per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, clar, li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més, doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
3: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social.

0: jo li donava la prostata, que deia ell. I, bueno, la senyora, la seva dona i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis, suposo, doncs, aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana, algunes vegades bé, no?
1: Als 91 anys, Josep Muntaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
2: Arriba a Cubelles la projecció del documental titulat Laietana 43, el cau de la bèstia. L'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Cubelles i el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell serà aquest divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la sala de parròquia de Santa Maria i comptarà amb una de les torturades per la policia espanyola, Carme Travesset, i el director del documental, Jaume Domènech. L'audiovisual confirma com durant anys a la comissaria de la Policia Nacional de Barcelona, la Via Laietana, ha estat l'escenari de detenció, interrogatoris i tortures per motius polítics durant i després de la dictadura. Alguns testimonis del documental ho relaten d'aquesta manera.
3: Al mig de la sala hi havia una cadira on hi havia un noi jove sentat amb dues persones al costat com si fossin els interrogadors, i quan passo pel seu costat s'aixeca i em pega un cop que em va llançar al terra, i allà és quan comencen a fer el que em deien el corro, com vulgueu dir, que comencen tots els cinc a pegar-te patades, cops de puny, insultar-te, dir-te, pues, de tot.
4: Tots junts, que tu estaves al mig, que anàvem fotent, anàvem balassejant entre un i l'altre, mitja hora potser durava.
5: Quan vaig arribar aquí dintre, el primer que em van fer aquests senyors el rebre, em van posar una manta mullada al damunt. La manta mullada és perquè no deixa senyals en el teu cos. I uns 8 o 10 policies més o menys van començar a donar patades i cops de puny, fins que em van deixar totes les costelles i tot el cos blau.
6: Em anaven fotent d'hòsties de tota banda, jo queia, m'aixecaven pels cabells, em tornaven a posar de peu i em tornaven a fotre d'hòsties.
7: Molts cops, fins i tot hi va haver un moment que jo m'hi vaig tornar, clar, llavors encara la pluja de cops encara va ser molt més gran.
2: A través de testimonis directes de les víctimes, com els que acabem de sentir, el documental Via Laietana, el cau de la bèstia, no només recupera records sovint silenciats, sinó que també identifica alguns dels principals responsables d'aquells abusos. Aquesta projecció, que en el seu moment la va emetre a TV3 en l'espai sense ficció, segons els organitzadors, esdevé també una oportunitat per aprofundir en la memòria democràtica i per continuar reivindicant el reconeixement i la reparació de les víctimes. L'acte serà, repetim aquest divendres 5 de juny, a partir de les 5 de la tarda, a la sala d'actes de la rectoria. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
8: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
2: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de Multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
9: I ja estan allà inclús els divendres,

0: que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
1: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
2: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així. És un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
0: Setmana Santa.
2: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho
0: tornem,
2: provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
1: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final en festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
2: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
1: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar a l'Espai Jove. La tria del pregoner o pregonera de Festa Major està fent un pas més d'obertura i representació. Recordem que les entitats o associacions registrades a Cubelles poden proposar els seus candidats i motivar-los fins al pròxim 7 de juny mitjançant un formulari que està disponible al web de l'Ajuntament. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la iniciativa busca donar més transparència i participació al teixit associatiu local. Fins ara les propostes ja recollien de manera informal per part de les entitats, però aquest any s'ha habilitat aquest formulari específic on les associacions han de justificar els mèrits de la persona proposada.
3: Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però feien més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més aquest, el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta.
1: Els requisits principals que posen des de la comissió de la Festa Major són que la persona proposada estigui estretament vinculada a Cubelles, que hi resideixi o hagi tingut una llarga trajectòria al municipi i hagi destacat en l'àmbit social, cultural, esportiu, entre altres. A més, es descarten perfils amb una vinculació política recent. La decisió final la prendrà una comissió de festes, la comissió del pregó, formada per representants de l'Ajuntament, entitats locals i antics pregoners. Renata Bedós, regidora de Cultura, destaca que la figura del pregoner és un honor municipal i cal que sigui representativa.
3: El pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila, i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit, només pel fet de tenir poder molts amics, doncs pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la Regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada, doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
1: Pel que fa al format del pregó de Festa Major, es mantindrà el canvi del vespre del dia 13 d'agost, que, això sí, aquest any 2026 s'endarrerirà mitja hora per evitar la calor, i també amb la intenció que pugui lluir millor l'espai de Can Travé. A més, l'Ajuntament està estudiant afegir alguna activitat posterior, tal com ha revelat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho allà. I per tant vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que es cantravé, doncs, llueix molt més si es fa fer, està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva, i a les 8 començaria el pregó, i després estem valorant fer alguna cosa després.
1: D'altra banda, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora Renata Bedós ha avançat també els primers detalls de la Festa Major Petita, que recordem que se celebrarà del 23 al 30 de juliol, i que, entre altres activitats, inclourà la 40a trobada de gegants, que per la seva xifra serà important, i també que començarà amb una nit de jazz el dia 23. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres, i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havia anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin, i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
4: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio, los túneles, el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta. adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos, pues no es la primera vez.
1: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
5: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
1: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
4: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación, que los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
1: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació ha requerit la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
6: Cubella serà l'escenari aquest dissabte de la jornada de cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
1: Fuster.
9: Bon dia,
1: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya d'una banda Josep Montaner Ferrer. Aquí tenim, doncs, assegut als estudis de Ràdio Cubelles. Ell és el farmacèutic de Cubelles, un dels farmacèutics, però el primer, en tot cas, ara en parlarem. Benvingut, Josep.
6: Sí, bon dia, benvingudes.
5: I d'altra banda tenim a Joan Vidal, que és el president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Benvingut també a la ràdio.
7: Gràcies, bon dia.
5: I avui el motiu d'aquesta entrevista és el dinar anual de germanor que va celebrar el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, un acte de reconeixement justament a Josep Montaner Ferrer, qui tenim, com dèiem, avui aquí a la ràdio. Primer de tot, Joan, en tot cas per fer 5 cèntims d'aquesta activitat. Va tenir lloc dissabte 30 de maig, no?, i l'entitat, el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, ha triat el Josep Montaner per algun motiu, no? Explica'ns aquesta tria, com ha anat aquest any?
7: Home, això no caldria la resposta perquè ja tothom sap la tasca que ha fet i està fent el Josep aquí a Cubelles des de que l'any 1967 va inaugurar la farmàcia. Per tant, és un reconeixement que, com vaig explicar allà al dinar, doncs l'acostumem a fer, l'hem fet algunes vegades, fent-lo coincidir amb el dinar de germanor. El dinar de germanor sempre, doncs, per fer-lo més atractiu, portàvem de vegades una persona, un conferenciant, doncs havia vingut el Sadurní, me'n recordo, el porter, algun escriptor, l'Iu Forn també havia vingut, el Pep Callau, bueno, etcètera. Uh-huh. Però també, a banda d'això, algunes vegades havíem fet un reconeixement a algun soci, a alguna altra persona de Cubelles, com és el cas, per exemple, fa 2 anys amb el Cisco Candet, que el vam fer president d'honor, després més enrere l'Amàlio Pérez, també tirar més enrere l'Antoni Pineda, el Lluís Avinyó, el mossèn Jordi Fort, i llavors aquest any doncs vam pensar, vam a una reunió de la Junta dir, escolta, podríem tornar a recuperar això del dinar de germanor i fer un reconeixement a alguna persona, sobretot si és soci de la nostra entitat, i bé, va sortir de manera unànime el nom del Josep en tot mereixement, i doncs com llavors abans de portar-ho a terme li vam preguntar amb ell, mira, hem pensat en això, i ell ha encantat de la vida, i la seva família suposa encara més, no?, també. I bé, doncs aquí, a partir d'aquí va anar tot això, ell s'ho va preparar molt bé i penso que va ser una jornada molt bonica, amb molta participació, perquè hi havia 120 persones apuntades, a última hora en van fallar 3 per diverses causes, però 117 persones en un dinar, doncs això demostra doncs l'estima que li té la gent amb el Josep.
5: Doncs anem a parlar d'aquesta vida dedicada també a la farmàcia i al poble de Cubelles, ho podem dir així. Josep Montaner, vas obrir la farmàcia l'any 1967. Com recordes aquells primers anys a Cubelles, és a dir, aquesta obertura, no?, de la farmàcia aquí al municipi? Mm-hmm.
6: Bé, es va produir doncs per una necessitat professional, doncs d'actuar doncs dintre la professió, no? Doncs es vaig tenir notícia a través d'un company, d'un professional, professor també de la universitat, Miquel Benavent, que tenia la farmàcia Benavent a Vilanova, no? I tenia contacte doncs amb l'alcalde actual aquí a Cubelles, el senyor Maria Batet. I ell, el senyor alcalde, va dir, mira, que Miquel, que doncs a Cubelles estem sense farmàcia i necessitem una, perquè la gent doncs es demana doncs el servei, no? Llavors, en aquella època, com tots sabem, les persones grans, doncs és el servei venia doncs canalitzat a través de la Balbina, que tenia doncs les coses més senzilles, més pròpies d'incidències menors, no? L'Albet, no? El Rosario, pues, els dos establiments que tenien les cafiaspirines, amb sobrets encara de dos venien, és que és tremendo això, no? L'evolució que dèiem l'altre dia, no? Anaves a buscar una aspirina o cafespirina i venien sobrets de dos unitats, dos pastilles, no dels tubos, no? I els tubos ja venien en tubos així com el dit, que donava doncs un volum molt contingut, molt reduït i tal, no? Ara el concepte doncs és de presentació dels productes per part de les empreses farmacèutiques en general, de tota la indústria, doncs és ampliar el producte, fer-lo atractiu i tal, i això suposa per augmentar el volum. Uh-huh. Augmentar el volum, de manera que abans tenies una estanteria i tenies allà doncs 50 coses i ara necessites doncs 50 estanteries no, però 10-20, no? I llavors, perquè clar, els espais són magnificats d'una manera important. I digues, sigui...
5: Volia centrar-me una mica també en aquell temps, no? Cubelles era molt petit, no? Aquell municipi...
6: 1.100 habitants i és una mica d'escaig, sí.
5: I per tant era un municipi molt proper, no? Explicaves, hi havia dues botiguetes, no?
6: Sí, correcte.
5: La Rosario, la dona de l'Albet, has dit?
6: Sí, la Rosario, la Balbina.
5: La Balbina.
6: Tinc un cert.
7: Rosario Siriac.
6: Sí.
7: L'Albet era el marit del David.
6: Sí, ja, bueno, a casa d'ell, sí.
5: I entenc, doncs, que la farmàcia també era un punt de trobada, no? Perquè, a part dels medicaments, no? De donar algun medicament, doncs, li devien demanar consell, no?
6: Això sempre Mèdic, ha estat així, no? La farmàcia sempre ha estat, doncs, és un punt... Més enllà, doncs, de la dispensació pròpiament dita, doncs, hi ha el comentari... No en cada moment, però molt sovint, doncs, sobre el tipus de medicació, sobre la dolència que, doncs, que pateix la persona... I bueno, com que es troba amb un altre veí, no? Doncs fa empatar la xerrada, fa una mica de tertúlia a la vegada. Em passa això, em passa allò altre, o el nen li ha passat i tal i qual. I bueno, és un punt doncs, professional i a la vegada social, no? I és bonic doncs, perquè crea pues, comunitat, crea poble, crea ambient, i algunes vegades diferències, però bueno, és part important de la vida del poble i de les persones que l'integren, sí.
5: Són molts anys, no? Des de l'any 1967 fins a l'actualitat, hem de dir que el 91 també amplies el negoci amb una òptica, no?
6: És correcte, sí.
5: Durant aquests anys, bé, ha canviat moltíssim, no, el tema farmacèutic, però centrem-nos també a la primera època, la primera farmàcia, no? La Montaner.
6: Sí. Uh-huh. Primera farmàcia,
5: I,
6: sí.
5: I per què s'ubica al centre del municipi?
6: Al centre perquè una vegada doncs, es té doncs, notícia de la possibilitat d'establir una farmàcia a Cubelles, doncs es busca, òbviament, doncs, el millor lloc que es pugui aconseguir, no? I un d'ells doncs, va ser doncs, el que actualment està, no? I gràcies, val a dir, mira que això hagués pogut explicar, però doncs és el nostre amic, el Joan Roig i Piera, doncs és de que ell havia estat també vinculat a la farmàcia i ens coneixíem una mica, molt, molt lleugerament, i ell doncs em va atendre, em va doncs, suggerir doncs, possibles llocs, no? I el senyor Batet, l'alcalde, també em va suggerir el seu, i però el del senyor Roig va tenir doncs millor acceptació, doncs és dir, per estar més al centre del poble, i es van posar en contacte amb els propietaris de l'actual doncs, lloc aquell i es va aconseguir el lloguer corresponent i a l'iniciar l'activitat es van fer uns retocs, allò era un pis anteriorment i doncs, mira, d'aquesta manera va anar, no? Uh-huh. Com que les necessitats diguem del poble eren també doncs, reduïdes, tampoc no cal, no? I el que deia abans, no es necessitava tanta cosa, doncs amplitud de productes d'específics, doncs era ja suficient. Era ja suficient, d'aquesta manera es va instal·lar un poble, un lloc central, bonic, i què més vols? Pues era l'ideal, no?
5: Ha estat al costat d'un castell, no? I al costat també...
6: Terrible, sí.
5: I hem de dir que durant la història s'ha viscut també, doncs, quan vau ampliar la farmàcia, no? Aquestes troballes arqueològiques, no?
6: Sí.
5: Que van portar, doncs, també aquesta investigació, no? De veure una mica si aquestes troballes tenien interès, no? Vull dir que les obres d'ampliació,
6: sí.
5: doncs van tenir, diguem, aquest, diguem, aquesta vivència.
6: Bé, sí, una banda, clar, la vivència, la sorpresa també, doncs, de les troballes aparegudes, no? Com ara, doncs, que s'han fet també aquestes obres al carrer Doctor Juncà 11 i a la plaça del Castell, doncs també han sortit multitud, bueno, multitud no, però per exemple, allà al carrer Doctor Juncà 12 en vaig conèixer algun d'allò, i a la part de l'esplanada del Castell, per ahí, sí, 10 o així, no? I, bueno, no, malauradament no eren grans, i més ara aquestes últimes, no? Eren Sitges, però no hi ha uns elements arquitectònics de renom, de rellevància.
5: Uh-huh. M'hi referir, doncs, que al final també heu viscut també anècdotes com aquesta, no?
6: Sí, és a dir, sí, sí, sí.
5: I què més ens pots explicar també? Perquè segurament han passat moltes coses a la farmàcia, no? Amb el dia a dia, no? Alguna cosa que també recordis, que volies comentar, alguna anècdota, no? De l'època, inclús.
6: Sí.
5: Clar, al principi, com se servien aquests medicaments? Ho dic per, com el tema de vegades a la lleteria, no? Que la gent potser portava doncs un recipient per abocar-hi. Amb el tema farmacèutic, no
6: bé,
5: sé si...
6: Sí, bé, doncs és, recordo que érem caixes de cartró. Cartró, doncs, és de, que venien embalats els medicaments així al Port Major, no? I això ho portaven, doncs, els proveïdors, que en deien majoristes majors. I cada dia venien dos cops al dia i segueixen venint, naturalment, doncs els subministres es feien per telèfon les comandes, a vegades doncs ja per, amb uns tabularis escrits que venia el xofer, doncs, podia doncs recollir cada moment, en cada delivery, cada entrega, i d'aquesta manera, majorment per telèfon, no? Actualment tot això ha canviat moltíssim, no?
5: I anècdotes, alguna cosa que hagi passat allà durant tots aquests anys, tanta gent que ha passat?
6: Bueno,
5: alguna cosa també sí, divertida, no?
6: Sí, divertida, doncs és... Bueno, com a divertida, no? Jo no sé, però...
5: Anecdòtica, doncs.
6: Més enllà, tristament, de dos o de tres fets més importants, que diguem-ne que vaig assenyalar amb l'escrit, doncs, el dia de l'homenatge, doncs és... Home, multitud de caigudes, de cures, allà que no hi havia llavors, doncs, al cap, aquí a Cubelles, i els petits accidents, i els més no tan petits, doncs, acudien com a primer recurs, doncs, a la farmàcia per veure si es podia fer alguna cosa, no? I, bueno, normalment eren petits incidents que es feia la cura corresponent, no? I, bueno, doncs, almenys salvaves l'ocasió per la persona, doncs, afectada, no? I el que era més important, doncs, és mirar, doncs, és aconseguir el vehicle per portar-lo a l'hospital de Sant Antoni Vilanova. Uh-huh. Així era començadament.
5: És molta gent la que ha passat també a la farmàcia. Noms que ens recordis, no? Ens parlat també del Roig i Piera, no?
6: Sí, sí, i tant.
5: Parla'ns també una mica d'aquests personatges que han passat també gent interessant, no? De Cubelles, no? Que ja, actualment, doncs, no hi són, no? Però per fer-nos una idea, no? D'aquella època també.
6: Bueno, d'aquella època, doncs, és així com a persones rellevants. Doncs,
5: que hagis atès,
6: sí,
5: no?
6: Sí, que sí. Més cap aquí sí, però llavors, bueno, Charlie Ribble, la persona prominent, doncs, aquí a Cubelles, doncs, era molt de la broma, el senyor, i feia així. Diu, la farmàcia, diu, sí, diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí a la farmàcia també diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata i jo li donava la pròstata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona i la seva filla, la Paulina, més tard, no?
5: Sí,
6: sí. Sí, va ser bonic la relació, sí.
5: Bé, doncs sí, recordes aquesta arribada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, sí, i tant. L'arribada no, perquè llavors jo no hi estava.
5: No hi era, encara.
6: No hi era, encara. Va. No hi era, sí. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis, suposo, doncs és aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, i tant, entre tant, doncs és durant els caps de setmana, algunes vegades bé, no? I han tingut la seva visita, ha fet la visita, doncs, a la meva esposa, que està, doncs, impossibilitada, i li ha fet una explicació de la seva vida, un fenomen, un senyor amb molta potència descriptiva, i acting paulós, no? Molt bé, molt
5: per tant, maco. Josep, a banda de la feina de farmacèutica, ha estat també una vida molt interessant en el sentit d'aquest contacte, no?, amb moltíssima gent i gent també coneguda, no?
6: Sí.
5: De ser renom.
6: Segurament em descuido algun, però bé, segur.
5: I la teva família ha estat sempre molt vinculada a la farmàcia, no?
6: Sí.
5: Quin paper ha tingut? Perquè tots, no?, heu estat...
6: Sí, a l'inici, va ser la meva dona, ella, anteriorment havia treballat com a infermera, amb un metge, molt, molt reconegut, el doctor Martorell, que havia estat amb els seus últims dies amb Franco. Franco, quan era al final de tot, havia de tenir problemes vasculars i va ser atès per ell, no? Pues ella va estar, treballant amb ell i amb el Alfonso durant potser un any i mig o dos anys, sí. I d'això en sabia força, no?, per l'experiència rebuda allà, no? I més enllà d'això, amb el procés dispensatori, també ajudava a col·locar les coses i arreglar-ho, sí. I, bueno, amb la seva simpatia, val a dir, la seva integració al poble, tot això va ser molt positiu, tant per ella com per tots, sí.
5: Tota la família vinculada, les
6: i després,
5: filles...
6: I posteriorment, que hi ha les filles, els meus nebots i nebodes, tots han passat per la farmàcia, i bueno, és bonic, que ha estat una unitat familiar molt ampla, extesa als nebots i neboses, no?, i després les filles, òbviament, sí. Totes de manera voluntària, mai forçat.
5: Tothom ha triat l'ofici, eh?
6: Ha estat molt voluntari.
7: Va tenir un bon exemple.
6: No? Sí, suport, bueno, sí, no, clar, si no els hagués agradat, doncs ho haguessin refusat, no? Sí, la Glòria sí que havia fet delineació industrial i va començar amb un arquitecte a treballar, però després es va afegir de seguida a la farmàcia perquè li agradava més, estava més distreta.
5: Bé, per fer una mica de balanç, abans de passar a parlar també amb el Joan novament, una mica de balanç, a dir, clar, ara mateix, no?, els futurs farmacèutics, no sé si amb aquesta experiència de tants anys, quina recomanació els hi donaries? Perquè dius, la teva família t'ha seguit, no?, tota la saga familiar amb la farmàcia... d'aquest ofici.
6: Els futurs farmacèutics.
5: Sí, què els hi diries?
6: Bueno, això està a l'època en si.
5: És un, bueno, ja no és que, només l'ofici, no?
6: Sí,
5: tot el
6: sí,
5: que
6: sí.
5: Ja t'ha portat,
6: sí.
5: Vaja.
6: Hombre, si... Pues que no solament... Bueno, que es mirin en referències que els puguin ser atractives per ells, no? No vull dir a la meva, sinó en general, no? Que tinguin referències de persones que es dediquen a la seva professió d'una manera íntegra, positiva, que més enllà de l'acte professional, estigui l'acte personal i social. Pues això.
5: Molt bé. Joan, de tot el que ens ha explicat el Josep Montaner, del que va passar, no?, al llarg d'aquest homenatge que li vau fer, clar, l'entitat en si ha reconegut i segueix reconeixent, no?, a persones que han marcat la vida del poble. Ell n'és un exemple, no? Què n'extreus de tota aquesta història, no?, del que ha explicat també el Josep Montaner, d'aquesta vida, no?, marcada al poble com a farmacèutic, la primera farmàcia de Cubelles.
7: Bueno, ja ho ha explicat ell i tothom que el coneix, i això és una trajectòria sensacional, i com diu, no solament l'aspecte professional, sinó també l'aspecte social, no? I una mica el reconeixement ve per aquí. I a part de la seva brillant trajectòria professional, també és la implicació en l'àmbit social, no, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot ho vam dir l'altre dia, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser parlaven d'altres temes en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. Per tant, a veure, el resum no pot ser res més que positiu, que per això el reconeixement aquest, però bé, és un reconeixement que el que han fet els amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment de reconeixement, tornar a repetir la paraula aquesta, però de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que doncs, és addicte a la farmàcia de Muntaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent doncs, a través d'altres famílies. Però, i després el que vam dir també l'altre dia, doncs que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies i al CAP, però en el seu l'inici, doncs quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer ell, de manera que va ser un gran, per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP. I doncs no sé què més dir-te, però des de l'entitat nostra doncs, molt contents d'haver fet aquest reconeixement i també doncs, molt contents per l'èxit que va tenir la convocatòria, doncs, perquè vam fer la xifra rècord d'assistència a un dinar de germanor dels nostres. I després també, tot que ahir ho parlàvem, no ens vam veure des del dissabte fins ahir, que per cert li vaig anar a demanar consell per un altre tema, i vam estar comentant el tema de l'altre dia, i ell deia que estava molt nerviós. Dic, escolta, que si estaves nerviós el professor anava per dintre, perquè tothom ha dit que se't veia doncs, molt distès i molt feliç. Va ser una jornada que se'l veia molt content i satisfet, no? En tota la família, tots els amics que li van fer costat i tal, doncs és una experiència doncs, que penso que per ell és inoblidable, i per la nostra entitat doncs, va ser un honor doncs, poder-li oferir aquest reconeixement.
5: Josep, com has sentit també aquest reconeixement? No? Com l'has viscut?
6: Amb molta satisfacció, sí, la que sí. Sí, perquè venint doncs d'on també? Doncs d'aquesta junta, de la Junta d'Amics del Castell, que és una associació, una entitat exemplar, tenim la sort a Cubelles que existeix així, i amb la qualitat i nivell doncs, és que ha desplegat durant tots aquests anys, i que doncs aquestes persones o aquesta junta doncs es reconeixin la labor personal pròpia, doncs és satisfacció, és una satisfacció i orgull, sí. I per mi, sobretot per la meva família, perquè ella també doncs han col·laborat d'una manera molt, molt activa doncs dient aquest trajecte i algunes coses que em superen, no? Com el cas de la tata de la meva filla gran, Montserrat. Doncs és molt content d'aquest reconeixement, evidentment que sí, molt, molt content. Bé, doncs és el que més dir-te, això és, deia, això és positiu doncs pel poble, perquè doncs és, bueno, que creï doncs aquest ambient de reconeixement a la persona que sigui, s'ha de tenir en compte doncs les persones que fan el bé d'una manera o una altra, i posar-ho en valor i coneixement general. Bueno, això és el que és, nosaltres, o jo personalment, ho he intentat fer d'aquesta manera. I què més vols que et digui?
5: No, jo crec...
7: Sí, sí. Oi, això que diu, sí. Abans he parlat també de la feina del farmacèutic, sí. Doncs la gent que anava allà doncs, també fomentava la cohesió social, i penso que actes com aquest doncs, també fomenta, sí, la cohesió social, doncs, sí. Doncs, el fet de reunir, ell parla de la Junta, però parlaria del conjunt dels socis doncs, que es van reunir aquest dia, doncs això també fomenta la cohesió social en un poble que quan ell va venir no arribava als 1.000 habitants i ara som 18.000 gairebé. Doncs, i això, doncs, aquesta cohesió social és molt important doncs, que es mantingui, perquè és que si no, doncs, clar, ens trobem en un poble que trobes doncs, que cadascú va a la seva i tal, i el paper de les entitats com la nostra i les altres entitats, doncs, bueno, no en citaré cap per no oblidar-me cap, però el paper de les entitats és fonamental doncs, per mantenir aquesta cohesió social aquí a la nostra vila.
6: Sí. Efectivament, doncs és amb l'acte aquest, doncs l'homenatge de reconeixement, doncs em va agradar fer un elogi de la Junta. De la Junta perquè, bueno, ja ho deia inicialment ara, doncs no tots els pobles tenen aquesta opció, no? I doncs ha facilitat, doncs és una activitat cultural i de germanoi importantíssima, no? I i bueno, i val a dir també doncs nacional, no? D'estimació de la pop, a la terra del pop propi i a la llengua. I bueno, això val posar-ho en valor i doncs que hi hagi un reconeixement i tal. Em sap greu de que quan això vaig exposar-ho, doncs se'm va oblidar doncs demanar a tots els assistents un aplaudiment per la Junta. Ho faig.
7: No, ho sento, no calia, sí, no calia.
6: Que sí, sí que cal, sí, sí. Les coses bones s'han de reconèixer. Els actes, les persones que fan una cosa bona, qualsevol que sigui, la comunitat ho ha de posar en valor, s'ha de primer exposar i donar a conèixer. I que perquè, clar, les coses bones ha de tenir el seu lloc, el que sigui.
5: Bé, doncs sí. Recordem-ho, eh? Josep Montaner, aquest reconeixement, ara amb 91 anys, seguint també encara el peu del
6: encara
5: canó.
6: Encara estic actiu, sí.
5: Estàs actiu, encara.
6: Sí, bé, doncs és que mitges, no? No em deixen gaire, ja.
5: No et deixen jubilar-te mai, eh?
6: És que sí,
7: el permès a la farmàcia sempre el trobes, eh?
6: La meva filla absorbeix, és totalment, sí.
5: Bé, però està bé mantenir-te actiu, eh? Seguir mantenint-te actiu. Sí, sí. I per tant doncs hem volgut fer un reconeixement també a la ràdio, no, recordant sí, també sí, la teva trajectòria com a farmacèutic, no? I des d'aquí també doncs fem extensiu, no, aquest
6: sí,
5: homenatge.
6: Sí. Val a dir això sobre l'activitat, doncs és de que si bé doncs el moment del despatx de l'atenció doncs és a la dispensació, doncs no estic tan present perquè clar, si no doncs és el que fan les noies i que estan allà, no? Llavors, però sí que doncs segueixo a diari doncs és les actualitzacions farmacèutiques i mèdiques, no? I part dels socials i d'altres altres, no? Però estic en contacte amb el desenvolupament de l'activitat farmacèutica i farmacològica, sí.
5: I un Josep Montaner, que vas néixer a Vilanova, però ets covellenc d'adopció 100%,
6: sí,
5: ja, eh?
6: I tant. Podem... Sí que sí, sens dubte. 59.
5: T'estimes Cubelles, doncs.
6: Òbviament, sí que sí, molt bé.
5: Josep, doncs moltes
6: estem
5: gràcies.
6: Estem molt contents de viure aquí.
5: Moltes ja gràcies.
6: Gràcies a vosaltres per atendre'ns. Sí.
5: I seguirem parlant, eh? Doncs en una altra ocasió, gràcies també Joan Vidal per aquesta entrevista. I que vagi molt bé, eh? Els futurs, els homenatges que puguin arribar, eh? Que en poden arribar més, segurament que sí.
6: Moltes gràcies a Ràdio Cubelles.
5: Fins una altra.
7: Vinga, adéu.
6: Vinga.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei.
3: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
5: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, no, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser, doncs, parlaven d'altres temes, doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. el que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment doncs de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que doncs, és addicte a la farmàcia de Muntaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent doncs, a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies i al CAP, però en el seu a l'inici, doncs quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser un gran, per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell o va ser ell el que la va posar. I a més doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
3: Per la seva banda, Josep Muntaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Muntaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia el mateix pallasso cubellenc, Josep Andreu, Charlie Ribel, o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
6: Bueno, Charlie Ribel, persona prominent, doncs aquí a Cubelles, doncs era molt de la broma, el senyor i feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí la farmàcia també diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis, suposo, doncs és aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o els caps de setmana, algunes vegades bé, no?
3: Als 91 anys, Josep Muntaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar la carta des de radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Però avui sí que no té més coses en ti. Jo crec que la coneixeu, eh? La coneixeu bé. Però és un

catalana con los Figaflauas, tú sabes, aquí la mochila.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament ha suspès la licitació de les guinguetes de platja que havia obert aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, s'han detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés es donarà un nou termini de 8 dies per presentar ofertes. El procediment per l'adjudicació de serveis de temporada a les platges de Cubelles s'ha suspès en detectar-se aquestes errades en els plecs administratius. Segons ha comunicat l'Ajuntament, el Departament de Promoció Econòmica està resolent la incidència per tornar a publicar la licitació aquesta mateixa setmana. A partir d'aleshores s'obrirà un nou termini de 8 dies per la presentació d'ofertes. Entre els serveis que surten a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. El nou termini començarà a comptar l'endemà de la publicació al perfil del contractant. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes de platja, és a dir, uns 21.500 euros anuals. La licitació es tramita mitjançant procediment obert i qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits de capacitat i de solvència establerts als plecs pot presentar la seva proposta. Les ofertes s'hauran de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada, de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
3: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. Uh-huh. I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris...
2: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de Multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove, Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
4: I ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campit a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
2: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
3: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol, i el premonitor de lleure, que ja el vam fer va ser Setmana Santa,
4: Sí? Setmana Santa.
3: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho tornem, provem, que això és per 15 a 17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
2: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el pack antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final en festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
3: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
2: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

es pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

Latino, Latino, man, man.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí a Ràdio Cubelles, amb el millor rock and roll de tots els temps, d'ara, d'abans i del més enllà. Qui us parla, la Txell Marcilles, que com ha anat tot la setmana, espero que bé. Iniciem un nou programa i una nova setmana de programa. Ja hem entrat al mes de juny, ja comença a fer calor insuportable. Sembla increïble que primers de juny, finals de maig, ens estem ofegant. Però bueno, la qüestió és passar-ho el millor possible amb ventiladors, aires condicionats, a dins l'aigua, al mar, on sigui, però resguardats d'aquesta calor molt, molt pesada. Dit això, aquest cap de setmana hem estat de rock and roll i rockabilly aquí al costat de casa. Hem aprofitat i viure-ho intensament 3 dies sense parar. Aquí a Calafell us vaig dir que feien els 98 octans i ens ho hem passat super. I per fer-vos una mica del que hem escoltat, doncs he preparat una llista del que més o menys s'ha pogut escoltar i ballar, sobretot, que hem patat a la pista, hem trencat les sabates, com aquell que diu. Fins i tot una senyora pobra es va trencar, va caure i es va trencar un canyell. Però bueno, és el que té ser viure al límit. Dit això, hem començat, com us bé deia, amb el Jerry Lee Lewis, amb Rockin' Life Away, My Life Away, perdó, superxula. I ara passem amb una altra cançó, ja sabeu que si m'enrotllo després no puc escoltar, el programa és molt, molt curt. Una cançó que és del Johnny Brunet, avui portem dues d'ell, que es diu All By Myself. Escoltem-la.

All by Myself, del Johnny Brunet. I ara passem amb una altra cançó que a mi m'ha encantat. No la coneixia, veus com va bé anar a festivals i anar a coses del rotllo, perquè doncs coneixes cançons que no coneixies, perquè el món és tan extens. Va haver tants artistes que van fer grans cançons que, tot i escoltant-les molt de temps, necessites anys per conèixer tot aquest món. Doncs aquesta cançó és del Chuck Berry, un gran, com... No seria a l'alçada de l'Elvis per mi, però bueno, un pioner en el seu camp també ho va ser, i gran, també molt gran. Chuck Berry amb Go Bobby Sucker. Espectacular aquesta cançó. No té, bueno, és que no tinc paraules per descriure-la.

Go Baby Sucker amb Chuck Berry al davant. I ara passem a un altre, el Johnny Brunet, com us deia abans, que es diu Tear It Up. També aquest senyor l'ha portat alguna vegada, però vull dir, mira, avui portaré dues perquè una es va escoltar l'altre dia al 98 Octans. Gran, gran cap de setmana, vam veure cotxes fent el buit. Música en directe, una passada de grups, matí, tarda i nit. Al Vips vam estar dos dies gaudint i ballant. I doncs això, val la pena, jo, cada any milloren, se'ls ha de donar les gràcies. I res, escoltant bona música, com aquí avui a la maleta, us deixo amb el Johnny Brunet, com us deia, i el Teary Up.

Xarop, Johnny Burnett. I ara passem a un altre que es diu el senyor que es diu Mel Dorsey amb Little Lil. Aquesta també és un gran greatest hit, us informo, del món del rockabilly. Quasi sempre ens la posem o ens la posen a les ballades. En aquest cas l'hem escoltat aquest cap de setmana. És una passada. Escoltem el Little Lil.

Mel Darcy, Little Lil, li diem adeu i ara diem hola a una cançó que es diu Might Nighter. No me'n recordo, com sempre em passa, això és el que té ser Dory, el peix aquest, pels que no coneixeu el peix Dory, Buscando a Dory, bueno, és de la Disney, és una pel·lícula d'un peix blau. Doncs ja sempre dic que tinc mala memòria, ara us ho miro i quan la següent cançó us ho dic. Might Nighter, escoltem-la.

Midnighter dels The Champs. Bé, veieu que va bé el Sant Google. En aquest cas no és el Google, sinó l'Spotify, perquè tinc les més llistetes allà. I he anat a fer a mirar la xuletilla. Doncs Midnighter, The Champs, que es quedi clar. I ara passem a una altra, que també la van posar aquest cap de setmana, els 98 octans. Recordem que els que acabeu d'apuntar-vos al programa vam estar als 98 octans aquí al Calafell, gran cap de setmana ballant rock and roll, trencant-nos les cames ja ballant, fan com els de l'Espanyol que es trenquen les cames quan van a jugar amb, amb els del Barça, dos partits a l'any. En fi, ara m'ha sortit la vena culer, què hi farem? Aquesta cançó es diu Rampage, ens l'han posat aquest cap de setmana a la nostra, al cap de setmana als 98 octans, com bé us deia. I els que el toquen es diu The Planet Rockers. Escoltem Rampage.

0: Acabem d'escoltar Rampage, i ara ja entrem a la recta final del programa, sempre se'ns fa curt, i doncs tenim una cançó que vaig començar a posar a les meves jams quan estava a la cantera, aquells temps passats, que es diu Bully Bully. Segur que l'heu escoltat alguna vegada, en alguna pel·lícula potser ha sonat, no ho sé exactament, no recordo cap pel·lícula ara mateix que soni, però bueno, segur, segur, si no, en algun lloc l'hàgim escoltat. És una cançó que és molt divertida, a mi m'agrada molt, també la ballem, i aquest cap de setmana ha sonat. Es diu Bully Bully, escoltem-la.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

I doncs diem adeu als senyors del que fan els voler, mira que se me'n va al cap. Coses que té l'edat, jo ja us dic, quan arribeu a l'edat de 45 anys, jo als 40 vaig començar a perdre la memòria. Doncs això, els Bully de Sam and the Pharaohs, bueno, un nom molt, molt rebuscat. I doncs ara ja hem arribat al final del programa, com bé us deia, ha sigut curt però intens, sempre amb bona música, amb bon rock and roll, rockabilly, i passar-ho superbé, que al final aquestes cançons són pel bon rotllo i per desconnectar i per estar guai. I en aquest cas doncs ja sabeu que sempre m'agrada portar el rei del rock and roll una o dues cançons, o les que siguin necessàries al programa quan el faig, i avui en aquest cas, com sempre, ens acompanya l'Elvis Presley, i amb una cançó que vam escoltar aquest cap de setmana que es diu Make Me Know It. Doncs res, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, i res, salut i rock and roll. Escoltem-lo a ell, el gran, el més gran, el rei del rock and roll, Elvis Presley. Fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta del que portem d'any, entre 21 graus i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà els 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda fent que la mar estigui alterada amb maror de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei. L'Ajuntament ha suspès la licitació de les guinguetes de platja que havia obert aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, s'han detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés es donarà un nou termini de 8 dies per presentar ofertes. El procediment per l'adjudicació de serveis de temporada a les platges de Cubelles s'ha suspès en detectar-se aquestes errades en els plecs administratius. Segons ha comunicat l'Ajuntament, el Departament de Promoció Econòmica està resolent la incidència per tornar a publicar la licitació aquesta mateixa setmana. A partir d'aleshores s'obrirà un nou termini de 8 dies per la presentació d'ofertes. Entre els serveis que surten a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. El nou termini començarà a comptar l'endemà de la publicació al perfil del contractant. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes de platja, és a dir, uns 21.500 euros anuals. La licitació es tramita mitjançant procediment obert i qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits de capacitat i de solvència establerts als plecs pot presentar la seva proposta. Les ofertes s'hauran de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública.
3: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
4: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser doncs, parlaven d'altres temes doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment doncs de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot doncs la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que doncs és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent doncs a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però a l'inici, doncs, en quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
3: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Montaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia, el mateix pallasso cubellenc, Josep Andreu, Charlie Ribel, o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
5: Bueno, Charlie Ribel, la persona prominent, doncs aquí a Cubelles, doncs era molt, molt, molt de la broma, el senyor, i feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí la farmàcia també, diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata, i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona, i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Té un pis, suposo, doncs és aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana, algunes vegades bé, no?
3: Als 91 anys, Josep Montaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar la carta des de radiocubelles.cat.
0: Arriba a Cubelles la projecció del documental titulat Laietana 43, el cau de la bèstia. L'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Cubelles i el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell serà aquest divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria i comptarà amb una de les torturades per la policia espanyola, Carme Travesset, i el director del documental, Jaume Domènech. L'audiovisual confirma com durant anys a la comissaria de la Policia Nacional situada al centre de Barcelona, la Via Laietana, ha estat l'escenari de detencions, interrogatoris i tortures per motius polítics durant i després de la dictadura. Alguns testimonis del documental ho relaten d'aquesta manera.
6: Al mig de la sala hi havia una cadira on hi havia un noi jove sentat amb dos persones al costat, com si fossin els interrogadors, i quan passo pel seu costat s'aixeca i em pega un cop que em va llançar al terra, i allà és quan comencen a fer el que em deien el corro, com li vulgueu dir, que comencen tots els cinc a pegar-te patades, cops de puny, insultar-te, dir-te, pues, de tot.
7: Tots junts, que tu estaves al mig,

0: de les víctimes, com els que acabem de sentir, el documental Via Laietana, el cau de la bèstia, no només recupera records sovint silenciats, sinó que també identifica alguns dels principals responsables d'aquells abusos. Aquesta projecció, que en el seu moment la va emetre a TV3 en l'espai sense ficció, segons els organitzadors, esdevé també una oportunitat per aprofundir en la memòria democràtica i per continuar reivindicant el reconeixement i la reparació de les víctimes. L'acte serà, repetim, aquest divendres 5 de juny a partir de les 5 de la tarda a la sala d'actes de la rectoria. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada, de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
1: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, és la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
0: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de Multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove, Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
2: I estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
0: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja ha activat la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
1: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol, i el premonitor de lleure, que ja el vam fer va ser Setmana Santa.
2: Uh-huh, sí? Setmana Santa.
1: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
0: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final en festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats

0: que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
1: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
0: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove. La tria del pregoner o pregonera de Festa Major està fent un pas més d'obertura i representació. Recordem que les entitats o associacions registrades a Cubelles poden proposar els seus candidats i motivar-los fins al pròxim 7 de juny mitjançant un formulari que està disponible al web de l'Ajuntament. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la iniciativa busca donar més transparència i participació al teixit associatiu local. Fins ara les propostes ja recollien de manera informal per part de les entitats, però aquest any s'ha habilitat aquest formulari específic on les associacions han de justificar els mèrits de la persona proposada.
2: Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però feien més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més aquest, el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta.
0: Els requisits principals que posen des de la comissió de la Festa Major són que la persona proposada estigui estretament vinculada a Cubelles, que hi resideixi o hagi tingut una llarga trajectòria al municipi i hagi destacat en l'àmbit social, cultural, esportiu, entre altres. A més, es descarten perfils amb una vinculació política recent. La decisió final la prendrà una comissió de festes, la comissió del pregó, formada per representants de l'Ajuntament, entitats locals i antics pregoners. Renata Bedós, regidora de Cultura, destaca que la figura del pregoner és un honor municipal i cal que sigui representativa.
2: El pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i per tant volíem que tingués mèrits, no? I volíem més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit només pel fet de tenir poder molts amics, doncs pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i per tant com tal honor algú se l'ha de mereixer i per tant no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la regidoria de cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
0: Pel que fa al format del pregó de Festa Major, es mantindrà el canvi del vespre del dia 13 d'agost, que, això sí, aquest any 2026 s'endarrerirà mitja hora per evitar la calor i també amb la intenció que pugui lluir millor l'espai de Can Travé. A més, l'Ajuntament està estudiant afegir alguna activitat posterior, tal com ha revelat Renata Bedós, regidora de Cultura.
2: Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14 i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho a ella. I per tant vam decidir fer el canvi el dia 13 i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que és Can Travé doncs, llueix molt més si es fa fer, està més fosc, poder un pèl encara de dia i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó i, per tant, crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva i a 8:00 començaria el pregó i després estem valorant fer alguna cosa després.
0: D'altra banda, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora Renata Bedós ha avançat també els primers detalls de la Festa Major Petita, que recordem que se celebrarà del 23 al 30 de juliol i que, entre altres activitats, inclourà la 40a trobada de gegants, que per la seva xifra serà important, i també que començarà amb una nit de jazz el dia 23. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà reforços que havien anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
3: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos, pues no es la primera vez.
0: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
4: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
3: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar. Ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza, pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
0: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerirà la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
5: Cubelles serà l'escenari aquest dissabte de la jornada cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Seguim avançant en la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I si la setmana passada el protagonista va ser el piano, aquesta serà un instrument tan important en la música clàssica com en la moderna.
0: Efectivament, parlarem de l'orgue i començarem amb una de les peces clàssiques per orgue més conegudes.

0: Aquesta és la tocata i fuga en re menor BWV565 de Johann Sebastian Bach. És àmpliament coneguda i segurament l'hem sentit en força ocasions. Però mirem de saber alguna cosa més al voltant d'aquesta peça.
1: Sí, home, per començar, aquest codi que has dit tan complicat, això de BWV565, què vol dir?
0: Què vol dir, què?
1: Doncs mira, es tracta d'una numeració establerta l'any 1950, és recent això, per catalogar el miler aproximat d'obres atribuïdes a Bach. Qui va establir aquesta numeració va ser el musicòleg Wolfgang Schmeider.
0: Schmeider no es va basar en un ordre cronològic, sinó que ho va fer per temàtiques i tipus d'obres. El fet de no tenir en compte la cronologia ve causat per la dificultat, o podríem que impossibilitat, d'establir amb exactitud la data de composició de totes aquestes obres.
1: Sí, perquè no li posava data a l'amic
0: no,
1: Bach.
0: No, no, aquell època no es feia gaire això.
1: Doncs, de fet, aquesta no és l'única dificultat al respecte de la identificació de les obres. Una altra n'és l'autoria en si mateixa. Volem dir això. Abans dèiem que s'atribueixen a Bach un miler d'obres, però moltes d'elles, sense poder assegurar el 100% si realment són d'ell o d'algun dels seus alumnes. Mm-hmm. En particular, la tocata i fuga en re menor és precisament una de les que alguns historiadors en tenen dubtes.
0: Doncs mira, una altra curiositat al respecte d'aquesta obra és que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Dràcula de 1931 i que protagonitzava amb Bela Lugosi.
1: No m'estranya perquè té passatges, podríem dir que terrorífics. Doncs bé, per acabar, direm que s'han fet moltes versions d'aquesta obra per ser interpretades amb altres instruments, no amb orgue, i fins i tot versions orquestrals.
0: I no només versions, que en podríem dir clàssiques, També hi ha hagut grups actuals que l'han reversionat.
1: Escoltem-lo.

0: Aquesta és la versió de Vanessa Mae, la violinista nascuda a Singapur i criada a la Gran Bretanya, que l'any 1995 va publicar el disc The Violin Player, dintre del qual trobem aquesta reinterpretació del clàssic de Bach, combinant elements electrònics amb el ritme desenfrenat que aconsegueix extraure del seu violí elèctric.
1: Vanessa Mae, que tenia només 17 anys quan van registrar aquest disc, a part d'una violinista reconeguda mundialment, és també una gran esportista, ja que va participar en els Jocs Olímpics d'hivern de 2014 sí, i representant a Tailàndia en l'especialitat d'esquí alpí. Mira, què et sembla?

0: Ara escoltem la versió del grup britànic Sky, coneguts per fusionar peces clàssiques amb rock progressiu, tal com van fer amb aquesta versió de la Toccata i Fuga que van incloure l'any 1980 en el seu disc Sky 2.
1: En el seu cas, a part de l'orgue, els instruments que destaquen són els típics del rock, amb predominància de la percussió i la guitarra elèctrica, que és la responsable d'alguns dels solos més memorables d'aquesta versió.
0: I ara escoltem alguns exemples de l'ús de l'orgue en la música contemporània, començant per un dels temes més emblemàtics de Dire Straits.

0: Estem escoltant Brothers in Arms, de Dire Straits, en què és indiscutible que l'instrument protagonista és la guitarra d'en Mark Knopfler, no?
1: Clar.
0: Però si us la presentem és perquè volem observar el coixí de fons que els acords d'orgue li aporten.
2: Aquesta cançó es va publicar en l'època de la Guerra de les Malvines i amb ella Mark Knopfler volia transmetre els seus sentiments de rebuig a un conflicte que ell considerava inútil i destructiu.
0: Però ja que parlem de l'orgue com a protagonista, on trobem un molt bon exemple és en aquesta que està a punt de sonar ara mateix.

segurament estareu pensant que en realitat la protagonista aquí és la guitarra i el característic arpegiat que dona inici a House of Rising Sun dels britànics The Animals. A l'inici és certament així. Ara bé, si escoltem una mica més...

0: veureu que, mica en mica, l'orgue va apareixent, primer d'una forma pràcticament imperceptible, per anar guanyant protagonisme.
1: Aquest tema no és original de The Animals, sinó que es tracta d'una cançó popular, tradicional, de la qual ells en van fer una versió rock, que, això sí, és la que ha resultat sent la més coneguda i ha fet el tema famós internacionalment.
0: Mentre us explicàvem això, l'orgue cada vegada ha anat guanyant més protagonisme, fins a arribar al punt àlgid de la cançó amb un solo que dura més de 40 segons. Escoltem-ne una part.

L'orgue que The Animals van utilitzar per aquest tema era un Hammond, un dels més utilitzats pels grups d'aquella època, com aquest altre que estem a punt d'escoltar.

0: Doncs aquests són Procol Harum interpretant un dels seus temes més coneguts, A Wither Shade of Pale, en què no ens cal esperar gaire per trobar l'orca, ja que és qui obre la cançó i no deixa de tenir protagonisme al llarg de tota la melodia.
1: El so de l'orga, en aquest cas, s'acosta als que podríem qualificar de sons clàssics, i fins i tot alguns crítics hi troben similituds amb Bach, a qui escoltàvem fa una estona.

0: Altres grups, com Yes, els que hi escoltem ara, combinen l'orgue amb sintetitzadors per aconseguir sons més complexes i també més elaborats.
1: Sí, els estem escoltant amb el tema Roundabout, una peça emblemàtica dintre del rock progressiu i que van publicar l'any 1971 dintre de l'àlbum Fragile.

0: Ara és el torn de Gimme Some Lovin', de Spencer Davis Group, que es va convertir en un dels himnes del rhythm and blues de finals dels 60s.
1: El líder de la banda, Steve Winwood, era la veu cantant i l'intèrpret del teclat. Curiosament, el grup, tot i estar liderat per Steve Winwood, no va canviar el seu nom, The Spencer Davis Group, per mantenir-ne l'esperit fundacional, ja que inicialment havia sigut creat per, precisament això, Spencer Davis, qui posteriorment va abandonar la fundació per continuar la seva carrera en solitari.

0: Ara escoltem un instrument, un instrumental funky amb una línia d'orgue molt senzilla i al mateix temps inconfusible i que és considerat una peça clàssica del soul instrumental.
1: Es titula Green Onions i l'interpreten Booker T and the MGs. Aquest era un grup de músics d'estudi que en aquella època, l'any 1962, treballaven com a banda de sessió per una discogràfica anomenada Stax Records.
0: I treballaven per encàrrec de la discogràfica i aquest tema es va publicar com a single el mateix any 1962. I gràcies al seu èxit també va ser inclòs l'any següent en un àlbum instrumental amb el mateix títol.

0: Ara és el torn de Deep Purple, els britànics pioners del hard rock i el metal dels anys 70. La que escoltem és una llarga balada que té una durada de més de 10 minuts que nosaltres hem començat més o menys a mig tema per poder observar la presència de l'orgue i la resta d'instruments que l'envolten.
1: La cançó es construeix lentament, començant com una balada tranquil·la, i després va creixent en intensitat amb solos de guitarra i també de bateria, que culminen en un moment de gran explosió musical on l'orgue aporta intensitat èpica i també, diguem que, dramàtica.
0: Carai!

0: Encarem la recta final d'avui amb Born to be Wild, de Steppenwolf.
1: Sí, i tot i que sovint aquest tema és recordat per la guitarra, avui ens volem fixar en com l'orgue ofereix un subtil acompanyament que complementa l'energia de la peça.
0: Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per on es vulgui.
1: I això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
0: Sí, senyor.

0: I avui ens acomiadarem amb un altre tema en què el protagonista no és l'orgue, en aquest cas ho són Carlos Santana i la seva guitarra. Però que sense la presència de l'orgue aquest tema no seria el mateix.
1: Es tracta de Evil Ways, on trobem la combinació de l'orgue amb ritmes llatins i solos que podríem qualificar de jazzístics.
0: Doncs és una bona forma d'acabar, així que amb Carlos Santana us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb més tecles.
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve, eh? Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Seguim avançant en la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I si la setmana passada el protagonista va ser el piano, aquesta serà un instrument tan important en la música clàssica com en la moderna.
0: Efectivament, parlarem de l'orgue i començarem amb una de les peces clàssiques per orgue més conegudes.

0: Aquesta és la Toccata i Fuga en re menor BWV565 de Johann Sebastian Bach. És àmpliament coneguda i segurament l'hem sentit en força ocasions. Però mirem de saber alguna cosa més al voltant d'aquesta peça.
1: Sí, home, per començar, aquest codi que has dit tan complicat, això de BWV565, què vol dir?
0: Què vol dir, què?
1: Doncs mira, es tracta d'una numeració establerta l'any 1950, és recent això, per catalogar el miler aproximat d'obres atribuïdes a Bach. Qui va establir aquesta numeració va ser el musicòleg Wolfgang Schmider.
0: Schmider no es va basar en un ordre cronològic, sinó que ho va fer per temàtiques i tipus d'obres. El fet de no tenir en compte la cronologia ve causat per la dificultat, o podríem que impossibilitat, d'establir amb exactitud la data de composició de totes aquestes obres.
1: Sí, perquè no li posava data a l'amic Bach.
0: No, no, no. Aquella època no es feia gaire això.
1: Doncs, de fet, aquesta no és l'única dificultat al respecte de la identificació de les obres. Una altra n'és l'autoria en si mateixa. Volem dir això. Abans dèiem que s'atribueixen a Bach un miler d'obres, però moltes d'elles, sense poder assegurar el 100% si realment són d'ell, o d'algun dels seus alumnes. En particular, la Toccata i Fuga en re menor és precisament una de les que alguns historiadors en tenen dubtes.
0: Doncs mira, una altra curiositat al respecte d'aquesta obra és que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Dràcula de 1931 i que protagonitzava amb Bela Lugosi.
1: No m'estranya, perquè té passatges, dir que terrorífics. Doncs bé, per acabar, direm que s'han fet moltes versions d'aquesta obra per ser interpretades amb altres instruments, no amb orgue, i fins i tot versions orquestrals.
0: I no només versions, que en podríem dir clàssiques, També hi ha hagut grups actuals que l'han reversionat.
1: Escoltem-lo.

0: Aquesta és la versió de Vanessa Mae, la violinista nascuda a Singapur i criada a la Gran Bretanya, que l'any 1995 va publicar el disc The Violin Player, dintre del qual trobem aquesta reinterpretació del clàssic de Bach, combinant elements electrònics amb el ritme desenfrenat que aconsegueix extraure del seu violí elèctric.
1: Vanessa Mae, que tenia només 17 anys quan va enregistrar aquest disc, a part d'una violinista reconeguda mundialment, és també una gran esportista, ja que va participar en els Jocs Olímpics d'hivern de 2014 i representant a Tailàndia en l'especialitat d'esquí alpí.
0: Mira,
1: què et sembla?

0: Ara escoltem la versió del grup britànic Sky, coneguts per fusionar peces clàssiques amb rock progressiu, tal com van fer amb aquesta versió de la Toccata i Fuga que van incloure l'any 1980 en el seu disc Sky 2.
1: En el seu cas, a part de l'orgue, els instruments que destaquen són els típics del rock, amb predominància de la percussió i la guitarra elèctrica, que és la responsable d'alguns dels solos més memorables d'aquesta versió.
0: I ara escoltem alguns exemples de l'ús de l'orgue en la música contemporània, començant per un dels temes més emblemàtics de Dire Straits.

0: Estem escoltant Brothers in Arms, de Dire Straits, en què és indiscutible que l'instrument protagonista és la guitarra d'en Mark Knopfler, no?
1: Clar.
0: Però si us la presentem és perquè volem observar el coixí de fons que els acords d'orgue li aporten.
2: Aquesta cançó es va publicar en l'època de la Guerra de les Malvines i amb ella Mark Knopfler volia transmetre els seus sentiments de rebuig a un conflicte que ell considerava inútil i destructiu.
0: Però ja que parlem de l'orgue com a protagonista, on trobem un molt bon exemple és en aquesta que està a punt de sonar ara mateix.

0: in New Orleans. They call the rising sun.
1: Segurament estareu pensant que en realitat la protagonista aquí és la guitarra i el característic arpegiat que dona inici a House of Rising Sun dels britànics The Animals. A l'inici és certament així. Ara bé, si escoltem una mica més...

0: veureu que, mica en mica, l'orgue va apareixent, primer d'una forma pràcticament imperceptible, per anar guanyant protagonisme.
1: Aquest tema no és original de The Animals, sinó que es tracta d'una cançó popular, tradicional, de la qual ells en van fer una versió rock, que, això sí, és la que ha resultat sent la més coneguda i ha fet el tema famós internacionalment.
0: Mentre us explicàvem això, l'orgue cada vegada ha anat guanyant més protagonisme, fins a arribar al punt àlgid de la cançó amb un solo que dura més de 40 segons. Escoltem-ne una part.

L'orgue que The Animals van utilitzar per aquest tema era un Hammond, un dels més utilitzats pels grups d'aquella època, com aquest altre que estem a punt d'escoltar.

0: esperar gaire per trobar l'Orca, ja que és qui obre la cançó i no deixa de tenir protagonisme al llarg de tota la melodia.
1: El so de l'orgue, en aquest cas, s'acosta als que podríem qualificar de sons clàssics, i fins i tot alguns crítics hi troben similituds amb Bach, a qui escoltàvem fa una estona.

0: Altres grups, com Yes, els que hi escoltem ara, combinen l'orgue amb sintetitzadors per aconseguir sons més complexes i també més elaborats.
1: Sí, els estem escoltant amb el tema Roundabout, una peça emblemàtica dintre del rock progressiu i que van publicar l'any 1971 dintre de l'àlbum Fragile.

0: Ara és el torn de Gimme Some Lovin', de Spencer Davis Group, que es va convertir en un dels himnes del rhythm and blues de finals dels 60s.
1: El líder de la banda, Steve Winwood, era la veu cantant i l'intèrpret del teclat. Curiosament, el grup, tot i estar liderat per Steve Winwood, no va canviar el seu nom, The Spencer Davis Group, per mantenir-ne l'esperit fundacional, ja que inicialment havia sigut creat per, precisament això, Spencer Davis, qui posteriorment va abandonar la fundació per continuar la seva carrera en solitari.

0: Ara escoltem un instrumental funky amb una línia d'orgue molt senzilla, al mateix temps inconfusible i que és considerat una peça clàssica del soul instrumental.
1: Es titula Green Onions i l'interpreten Booker T and the MGs.

0: Aquest era un grup de músics d'estudi que en aquella època, l'any 1962, treballaven com a banda de sessió per una discogràfica anomenada Stax Records.
1: I treballaven per encàrrec de la discogràfica i aquest tema es va publicar com a single el mateix any 1962. I gràcies al seu èxit també va ser inclòs l'any següent en un àlbum instrumental amb el mateix títol.

0: Ara és el torn de Deep Purple, els britànics pioners del hard rock i el metal dels anys 70. La que escoltem és una llarga balada que té una durada de més de 10 minuts que nosaltres hem començat més o menys a mig tema per poder observar la presència de l'orgue i la resta d'instruments que l'envolten.
1: La cançó es construeix lentament, començant com una balada tranquil·la, i després va creixent en intensitat amb solos de guitarra i també de bateria, que culminen en un moment de gran explosió musical on l'orgue aporta intensitat èpica i també, diguem que, dramàtica.
0: Carai!

0: Encarem la recta final d'avui amb Born to be Wild, de Steppenwolf.
1: Sí, i tot i que sovint aquest tema és recordat per la guitarra, avui ens volem fixar en com l'orgue ofereix un subtil acompanyament que complementa l'energia de la peça.
0: Aquesta cançó, el títol de la qual podríem traduir com Nascut per ser lliure, s'ha convertit en un himne motero que associa el títol i la lletra amb la llibertat d'anar amb la moto lliurement per on es vulgui.
1: I això es va accentuar encara més a partir del moment en què la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider, protagonitzada precisament per dos moteros que viatgen pels Estats Units.
0: Sí, senyor.

0: I avui ens acomiadarem amb un altre tema en què el protagonista no és l'orgue, en aquest cas ho són Carlos Santana i la seva guitarra. Però que sense la presència de l'orgue aquest tema no seria el mateix.
1: Es tracta de Evil Ways, on trobem la combinació de l'orgue amb ritmes llatins i solos que podríem qualificar de jazzístics.
0: Doncs és una bona forma d'acabar, així que amb Carlos Santana us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb més tecles.
1: Molt bé, però això serà la setmana que ve, eh? Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc., no sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill varó sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podia haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, en molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, perquè era entitat, però si ja vinguin tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí. Eh?
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com a, diguem, la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs, el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. Uh-huh. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que estuvan en vescomteses també unes quantes, com Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gompau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un divendres seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mircea Eribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, compte sota la regència o d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es contesa amb tres comptes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comptes diferents, i sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gompau de Besora. Gompau de Besora, malgrat ser família de Mircea Eribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè, diguem-ne, arriba un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mircea Eribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mircea Eribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o, encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat, jo crec que, perquè, a més, és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mircea Eribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molta documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mircea Eribert se surt a la seva en quant a l'arribada del feudalisme, mm-hmm. perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i al mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si diu, de Cubelles. Hem citat a Salina de Claramunt, per exemple, però sí. Podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, dels atacants sí. A Mallorca, on morirà precisament, considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època es van ser expoliats aquests sarcòfags, sí. i és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles, de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor Lluceu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillemó de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs... diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí. Doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, mm-hmm. però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan primer tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran primer, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V, Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, amb Juana o Joana, segons les fonts, Enríquez, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí. Que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu municipal de Cubelles es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer dels treballs va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents els vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé, i en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui dia que l'escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan... no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat per sort, de Cubelles no tenim massa, a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, sí. Ja t'ho he dit jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien en perill, doncs, el bisbat es comprava... llavors s'enduia per exemple a la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, està més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagin també altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el mateix cas de Geltrú hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Versa se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. Al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara i per tant com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni el faci perdent perquè no el sabem conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vells que farà negoci amb això, no? Clar, a mi em va saber greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, o sigui, és igual. Un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has de dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però... Com, què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies, igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època de Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixien ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després vam descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañer. Teresa Mañer va néixer a Cubelles. Teresa Mañer és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge... Cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no,
4: sí,
3: però és que ha nascut altra gent important aquí, Bé, en fi, ja en parlarem un altre dia, si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, també. Doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con

0: minutos.
1: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
5: Gràcies, bon dia.
3: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
5: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda, t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
3: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
5: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem? Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
3: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
5: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70... es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
3: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
5: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
3: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
5: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
3: I de les altres experiències que has tingut, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu els dos autors, no?
5: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no?, i tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no?, i jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
3: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
5: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
3: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment? Per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
5: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
3: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, endavant, pots fer promoció també.
5: És que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
3: Sí.
5: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
3: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
5: Jo convido a les persones que formen part del Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
3: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns, 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
5: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
3: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
5: Adeu.
0: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: I com anem fent de tant en tant aquí a Ràdio Cubelles, estarem ara uns minuts xerrant de temes vinculats al consum, als drets dels consumidors, informació a tenir en compte, consells a l'hora de comprar, d'encarregar serveis, o si ens trobem en situacions o casos dubtosos, si doncs, hem patit, creiem, doncs, algun aspecte doncs, que puguem reclamar. De tot plegat en parlarem avui amb dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Tenim amb nosaltres l'Eva Mangual, que és l'encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies, un altre cop aquí.
0: I també saludem a Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: I bé, hem anat parlant doncs, en aquesta secció de casos molt diversos, des de viatges, a compres, en rebaixes, reparacions, reformes, i avui ens volem fixar en un cas molt concret, i són doncs, també consells, recomanacions a l'hora d'anar a comprar per internet entrades per concerts i espectacles. Ara arriba una època en què segurament doncs, la gent té més temps, o sobretot la gent jove, els altres potser no tant, però vaja, i és l'època no, en què també es dona més aquest fenomen, hi ha més concerts, hi ha més festivals i tot plegat, i més espectacles, tot i que també ens pot servir per tot l'any. I bé, molta gent doncs, acaba buscant si queden entrades o si s'han acabat, doncs, si hi ha altres plataformes on venguin aquestes entrades, i davant doncs, d'aquesta situació de consum anem a donar recomanacions i també analitzar alguns casos en què s'hagin pogut trobar doncs, errors o problemes. Endavant, què és el que hem de tenir en compte? Això, quan vulguem comprar entrades pel teatre, per concerts, festivals, abonaments, etc, etc.
2: Doncs, comprar entrades en línia, no, és còmode, és ràpid, també, vull dir, ara ja gairebé tot es fa per internet, no? Abans sí que dèiem, doncs, podies anar a comprar, potser a vegades, bueno, es pot comprar directament a l'establiment, no, si és un teatre, però bueno, ara tot és en línia, però també doncs, es poden haver-hi molts fraus o revendes, preus inflats. Per tant, el primer consell sempre és a través del canal oficial d'on es venguin les entrades, és a dir, la pàgina web de l'organitzador, de l'esdeveniment, del teatre o la plataforma, no? Perquè, és que ara estic pensant també, no? Quan busques un concert, a vegades et surt el que et surt directament,
1: sí.
2: Busqueu una miqueta més. Mm-hmm. Busqueu més perquè et surten moltes que estan més posicionades o ja ho fan expressament, mm-hmm. que a més inclús s'assemblen molt, no? Potser vaig veure una que era un Ticketmaster, però potser sense la K o sense la C. Vull dir, no era, que tu dius, ostres, però és que s'assembla moltíssim. Per tant, ja, i això ja ho hem fet amb altres recomanacions, sempre que sigui una pàgina HTTPS amb les dues punts, que sigui una pàgina segura, no? Sobretot, i a més aquestes que venen altres de segona mà, s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
1: molt
2: i l'altre ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
0: Sí, perquè habitualment sí que es posa, jo almenys en el teatre ho posa ben clar, no es retornarà l'entrada
1: un cop
0: comprada, no, ho posa bastant clar, no? Però potser si és això, una web de revenda, una plataforma, potser aquesta informació no és tan clara.
2: I també dic que en aquest cas, tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desestiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però

0: ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament, aquesta ja és aquesta ja és més complicada, no?, a l'hora d'informar, no? Hi han hagut tants aquests casos que han sortit del tema,
1: sí, com,
0: que no hi ha
1: com els concerts que no s'han acabat, no?
0: Sí, o que cancel·lo per les falles, no? No he del Morrissey, no?
2: I això ho entendria que tu compres l'entrada per el Bad Bunny i toca el Bugs Bunny i no el Bad Bunny, vale?
0: Bueno, això surt molt,
2: que...
0: això va sortir, no? Jo vaig veure unes
2: que van anar... El servei no és el que tu has comprat, no?
0: Clar, però bueno, potser és que tu no has llegit i allà posava Bugs.
2: Sí,
0: clar,
2: sí.
0: Per això hem dit que és el primer que hem dit, mireu
1: sí,
0: bé...
1: Sí, s'ha de vigilar molt.
0: Clar, no he dit mirar bé el nom del cantant, però m'ha agradat, eh? M'ha agradat aquesta, Bugs. Perquè com a consell, no, ja, diem, mira qui el vende, bueno, mira on vas, també, no? Que realment sigui el que vulguis fer, no? I també, doncs, mirar bé, exacte, si hi ha un procediment de devolució... Tot això són garanties que et donen a l'hora de comprar. I, a més, hi ha algunes que ofereixen assegurances, però també molt de cuidar amb les assegurances. Ho sé perquè, en aquest cas, sí que m'ho he mirat molt bé, m'ho vaig mirar molt bé una vegada, que vaig dir, ostres, aquesta assegurança ha d'haver-hi... És molt complicat que m'ho puguin pagar perquè era no sé quantes hores abans. I... És a dir, jo volia dir, ostres, si arribo tard... perquè hi ha un embús, que això pot passar, no, això no entrava. Me'n recordo que hi havia moltes, tantes limitacions que després me sembla que vaig dir és que no em surt a compte, perquè és que no ho podré complir. És a dir, si jo ja sé amb tant de temps que no puc anar, vull dir, et demanen que hi hagi tant de temps que puguis avisar, ja no és una assegurança. Bueno, no...
2: Bé, però potser és per aquests grans esdeveniments que s'anuncien de vegades molts mesos abans,
0: sí.
2: I hi ha gent que diu, bé, jo compro l'entrada ara, però si la setmana abans tinc un accident de cotxe i
1: exacte.
2: No hi puc anar, doncs bé, em tornaran el que m'ha costat aquest gran esdeveniment que he comprat amb tants mesos d'antelació i això, no?
0: Sí, no, a veure, hi ha concerts i espectacles que són molt cars, que inclús a vegades, a més, t'impliquen un desplaçament, un allotjament, un cap de setmana, un hotel. Bueno, mira, no anaria, parlem de casos, a mi em va passar, vam anar a veure el... Em faig gran, si estic dic això, estava pensant en Depeche Mode, fa una mica gran. No, és que has dit que abans que només els joves.
2: És multigeneracional.
0: M'he sentit aquí afectada. Doncs vam anar a Sevilla, perquè tocava allà, perquè no... i s'havia caigut de l'escenari a Valladolid, i clar, van anul·lar el concert, i ens ho van dir a tots a l'avió. Però l'avió a Sevilla, vull dir que no ens ho van dir abans de pujar. I clar, me'n recordo que era, ostres, no? I ara no recordo què vam fer, perquè fa molt de temps. Suposo que ho vaig fer tot molt bé i em van tornar els diners.
2: Anar a passejar per Sevilla, suposo.
0: No, vam anar i vam aprofitar i va ser molt divertit. Però aquest va ser un cas sobrevingut, no? Que em va fer gràcia i ara volia dir perquè es diu que sobretot els joves van a concerts. I,
1: sí. No.
0: I jo sóc jove, eh?
2: Sí.
1: Doncs el que comentaves, no?, que és important sempre comprar els canals oficials o bé si per exemple que és, aquest és un dels casos de fa molt poc d'un concert, trobar el tíquet per anar, l'entrada per anar al Bad Bunny, no? Si resulta que estàs comprant amb una pàgina de revenda, comparar sempre el preu amb la pàgina de l'organitzador, vale? I en el cas de que fos un 20% superior, pots contactar amb aquesta pàgina i et baixa el preu, perquè ha de ser com a màxim un 20% el preu de revenda. I
2: això és només per espectacles o, no sé, ho dic perquè també hi ha molta revenda en el futbol, eh? Per exemple, entrades per anar al futbol, que caldria mirar-ho, no?
0: La sí, caldria mirar-ho, però
1: sí.
0: Bueno, si hi ha... No, però això
2: pot
0: és
2: ser
0: una...
2: que afecti a la revenda en general. Que
0: jo
2: no...
0: crec que sí, jo crec que és un vin ara que m'han posat perquè no deixa ser un espectacle que regeix per la mateixa normativa del tema d'espectacles. Per la normativa d'espectacles i recreatives, i activitats recreatives, no? Que es diu així. Però sí, bé, això en aquest cas, com ara ha comentat l'Eva, aquest cas del Bad Bunny que ens va arribar, doncs gràcies a que va trucar i sabia que no podia ser més d'aquest 20, doncs li van rebaixar.
1: Sí, li van rebaixar i ho va comprar.
0: I va poder comprar.
1: Va comprar no només per un dia, sinó per dos, perquè li donava...
0: Doncs mira...
2: Home, amb una rebaixa important, doncs.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs això, s'ha de desconfiar de les ofertes, de que siguin massa barates o que siguin coses que dius que no té pinta de que sigui veritat, no? Sempre contrastar en el que has comentat a l'inici, Imma, de verificar bé quina és la informació, que estàs en una pàgina web oficial, que tot és segur, que la informació és clara i que especifica clarament el dia, l'hora, on has d'estar, tot allò.
0: Mm. Llavors, com a resum final, m'agrada dir sempre el resum, m'agrada molt, doncs, recomanacions finals. Si algú es troba, en aquest cas, doncs, que té alguna incidència, ha de reclamar a l'empresa que organitzadora, per això és important veure qui organitza, que hi hagi un mail de contacte, que hi hagi una manera de reclamar. Si no és espanyola, també es pot reclamar, perquè nosaltres tenim en aquest cas a nivell europeu, també hi ha una secció de l'Agència Catalana de Consum, doncs es dediquen, no, com dèiem, al tema de surt Ryanair, però és un tema també d'Europa que passa, no? que es poden reclamar, que poden haver-hi aquesta reclamació, i com en els altres casos, doncs fer aquesta reclamació, esperar un mes o menys si han respost de forma desfavorable, i aleshores venir a nosaltres i fer la mediació.
1: Exacte.
2: I si algú té un dubte, troba un anunci que diu això és una mica estrany, també us ho poden enviar abans, no?
1: Sí, ens poden consultar, clar que sí.
0: Sí, el nostre servei de consultes és, com dèiem, consum@cubelles.cat, el correu electrònic on es poden enviar consultes. Es pot venir directament els dimecres de 10 a 1 a l'oficina del Passeig Narcís Verdagí, o ens poden trobar també pels altres canals de l'Ajuntament.
1: Trucar, i també tenim el WhatsApp, que seria el 677 15 03 92.
2: Perfecte, doncs avui hem donat recomanacions, consells a l'hora de comprar entrades per espectacles, per concerts, per festivals, i també tenim coses a tenir en compte en la revenda i en aquestes plataformes de revenda si ens interessa molt una entrada d'aquesta mena. N'hem parlat amb Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'OMIC. Gràcies per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: I Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies
0: a vosaltres, com sempre. Adeu.
2: Fins la pròxima.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
5: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts al nostre podcast. Avui parlarem de dos temes molt importants, el portatge infantil i dormir amb el nadó, també conegut com colecho.
6: Sí, parlarem de què és, quins beneficis té i com fer-ho de manera segura i ergonòmica.
5: Jo vinc tota preparada per fer moltes preguntes, perquè tot i que m'he sentit parlar molt, encara tinc dubtes.
6: Pues molt bé, per què vols començar, per el portatge o el colecho?
5: Què et sembla començar per portatge infantil? Què entenem exactament per portatge?
6: Pues el portatge és la pràctica de portar el nadó enganxat al cos de l'adult amb un sistema adequat, com pot ser el fular, una motxilla ergonòmica, una bandolera, el metall, etc.
5: O sigui, no només portar-lo en braços, sinó fer-lo amb suport.
6: Exactament. És una manera ancestral de cuidar els nadons. El que fem avui és recuperar-lo amb coneixements actuals.
5: I qualsevol manera de portar és portatge?
6: No, no ben bé. Parlem de portatge ergonòmic quan respecta la postura del nadó i del portador.
5: La següent pregunta serà sobre els beneficis del portatge. Per què està tan de moda últimament? Té beneficis reals?
6: I tant, mira, per exemple, afavoreix el vincle afectiu, regula la temperatura i el ritme del nadó, redueix el plor, facilita la lactància i també facilita el somni del nadó.
5: Això del plor interessa molt, però per quin motiu els tranquil·litza?
6: Pues perquè el nadó se sent segur, escolta el cor, la veu del portador. És com tornar una altra vegada a l'úter.
5: I a nivell físic?
6: Pues afavoreix el desenvolupament del maluc, si es fa bé, amb la postura MC, que després explicaré.
5: Ara parlarem sobre el tipus de portanadons. Aquí ve la meva gran pregunta. Quin tipus hi ha? Perquè jo em perdo.
6: Pues els principals són el fular elàstic, el fular teixit, la motxilla ergonòmica, la bandolera i el metall. La diferència entre el fular elàstic i el fular de teixit és que el fular elàstic està dissenyat per a neonats fins a 10-12 quilos màxim i el fular de teixit està dissenyat per a neonats fins als 2-3 anys.
5: El fular fa una mica de por, sembla complicat.
6: Sí, però és normal, perquè en pràctica després és superfàcil.
5: I la motxilla?
6: Pues és més fàcil de posar i més ràpida. És ideal per a famílies pràctiques.
5: Hi ha alguna edat millor per cada tipus?
6: Sí, mira, per exemple, als nadons petits l'ideal seria el fular elàstic i per als més grans la motxilla o el fular de teixit.
5: La següent pregunta serà sobre la seguretat i ergonomia. Importantíssim. Com sabem si ho estem fent bé?
6: Pues hi ha unes normes bàsiques. La cara ha d'estar visible i lliure. La postura dels peus ha d'estar en M. Els genolls més alts que el cul. L'esquena en C i ajustar el portabebès al cos del portador.
5: I què hem d'evitar?
6: Nadons que no siguin ergonòmics, un nadó penjat completament recte o la cara tapada.
5: Això és clau, perquè hi ha molta informació contradictòria.
6: Sí, però això és important, formar-se o consultar un professional.
5: Per acabar amb aquest tema, fem un tancament, comentant que m'ha encantat, ara ho veig tot més clar.
6: Sí, el portatge és una eina meravellosa si es fa amb consciència.
5: Ens quedem amb això, escoltar el nadó i informar-nos bé.
6: Exactament.
5: Gràcies per escoltar-nos. I ara començarem a parlar sobre el colecho, que consisteix en dormir amb el nadó. Comencem amb el tema.
6: Pues sí, avui també parlarem del col·legio. Tractarem temes com què és, quin benefici té i sobretot com fer-ho de manera segura.
5: Sí, de manera segura i correcta és perfecta, ja que és un tema en el que la gent té opinions molt diferents sobre la manera correcta o incorrecta de fer segons quines coses, oi?
6: Exactament. I nosaltres volem aportar informació perquè cada família decideixi amb criteri.
5: Comencem pel principi. Què és exactament el col·legio?
6: El col·legio és dormir a prop del nadó. Pot ser al mateix llit o en un bressol enxat al llit dels adults.
5: O sigui, no sempre és compartir el mateix matalàs?
6: Exactament. Compartir habitació també es considera una forma de proximitat nocturna.
5: I això és nou o s'ha fet sempre?
6: No, no és nou. És una pràctica ancestral. A moltes cultures és la norma.
5: Ara parlarem sobre quins beneficis té dormir amb el nadó.
6: Pues mira, n'hi ha diversos. Facilita la lactància nocturna, afavoreix el vincle afectiu, ajuda a regular el son del nadó, també pot reduir el plor nocturn i sobretot disminueix la mort sobtada del lactant.
5: Això de la lactància ho he sentit molt.
6: Sí, ja que la mare no ha d'aixecar-se tant i ella descansa millor.
5: I el nadó dorm millor?
6: Normalment sí. Molts nadons es desperten menys o es tornen a dormir més ràpid.
5: I per part del descans dels adults?
6: Pues com el nadó es aixeca menys, també ells poden facilitar el descans, però òbviament cada família és diferent.
5: Això que comenta la gent sobre que disminueix la mort sobtada del lactant és importantíssim. Ens pots explicar què és i com el col·legio evita aquesta situació?
6: Pues la mort sobtada del lactant és la mort inesperada d'un nadó menor d'un any, sovint mentre dorm sense ninguna causa aparent. I el col·legio pot disminuir dràsticament la mort sobtada del lactant, ja que quan el nadó dorm a prop de la mare o del cuidador, el seu cos es regula, com la respiració, el ritme cardíac, la temperatura, etc. Es mantenen més estables gràcies a aquesta proximitat. I sobretot, el més important, els adults poden detectar abans qualsevol canvi en el nadó i reaccionar amb més rapiditat.
5: La següent pregunta és sobre la seguretat.

0: seguretat en el col·legio. Aquí ve la part delicada. És segur?
1: Sí, és segur. Però si es fa bé. Cal seguir unes recomanacions superclares.
0: Com quines?
1: Pues el matelà té que ser ferm, sense coixins ni mantes pesades a prop del nadó. També evitar dormir en sofàs o butaques. Els adults que fumen no poden dormir amb el nadó. També no consumir alcohol ni ninguna medicació sedant.
0: Això és molt important dir-ho clar.
1: Sí, perquè el risc augmenta si no es compleixen aquestes condicions.
0: Sobre mites i dubtes, anem a mites. El colecho crea dependència?
1: No, no hi ha ninguna evidència que generi dependència negativa. Els infants guanyen autonomia quan se senten segurs.
0: I el comentari que fa a de vegades la gent sobre que utilitzen aquesta tècnica, l'infant de cara al futur mai podrà dormir sol, és certa?
1: No, la majoria d'infants acaben dormint sols quan estan preparats.
0: I si els pares no descansen bé?
1: Al contrari, el col·legio fa que hi hagi menys despertars nocturns, ja que el nadó se sent segur i acompanyat. Però, òbviament, cada família és diferent.
0: Doncs ara sí, fem un tancament, en el que m'emporto que no hi ha només una única manera correcta.
1: Exactament, sobretot informació, seguretat i respecte per a cada família.
0: I sense judicis.
1: Sempre.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Moltes gràcies, fins la propera.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai, descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia.
3: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us portem una planta bastant coneguda, si us hi fixeu, on surt aigua de les parets, on hi ha una mica de font, no?, que neix de la muntanya i surt d'aquelles parets, i llavors es fan un munt de plantes que creixen. És una que es diu falguera o falguera de pou. Àngels, no sé si l'has vista mai, que la fulla s'assembla una mica al cilantre, molt conegut, no?, per la cuina. Llavors, és una planta que té una caiguda molt gran, i té un color, doncs, una mica verd groguenc, segons també si li toca més el sol o no. I té, la veritat és que té bastants usos, molt desconeguts, però els anem a explicar una miqueta, no?, amb aquesta secció d'etnobotànica. Per exemple, un dels usos que se li atribueix a aquesta planta, doncs, és per fer, no?, quan es feia el conyac, s'afegia aquesta planta, doncs, per fer envellir el conyac. Després també aquestes fulles s'han utilitzat com... se li ha fet una infusió, doncs, com si fos cafè, o sigui, com si fos un estimulant. També, si es fa una decocció d'aquesta part aèria i ens fem una ferida, doncs també ens citen, no?, aquest ús, que és com a antihemorràgic de ferides. Llavors, si tenim una hemorràgia, fem una infusió, ens untem, doncs, un drapet amb aquesta infusió, i diu que talla la hemorràgia. Després també com a tònic circulatori per les venes varicoses, o també com a depuratiu. O sigui, es fa una infusió d'aquesta part aèria i és depuratiu de la sang i serveix per la circulació de la sang. Per tant, també ens anirà bé per les varius. Com que diuen que és depuratiu de la sang, doncs també baixarà la pressió arterial. Un altre ús desconegut, doncs, diu que també, doncs, quan ens surten aquestes llaguetes de la boca, que realment ens molesten molt, no, sobretot quan mengem coses àcides, no?, com el vinagre, i ens molesten, doncs, fent una decocció d'aquesta planta i després fent gàrgares, ens la passem per la boca, doncs també ens ajuden a netejar, doncs, aquesta part. Altres usos coneguts, doncs, també diuen pel mal de panxa, quan tenim, no?, digestions pesades, i també per tractar l'acidesa de l'estómac, val? Que també es pot barrejar amb ortiga o amb malva. També, quan tenim, no?, insuficiència biliar o còlics biliars o dolències hepàtiques, també es feia com un... Antigament es feia un vi, o sigui, un vi macerat amb fulles, no?, d'aquesta falguera, i després se li posava una miqueta de mel. També es pot fer servir amb infusió. Un altre ús molt desconegut, doncs, per les dones, doncs, es feia servir per regular la menstruació. Realment, Àngels, és una planta que té moltíssims usos i molt desconeguts. Després, sobretot, no, dones que tenien retrasos, no, a la menstruació, doncs feien novenes. O sigui, feien una novena, o sigui, prenien la planta durant 9 dies i deien que funcionava molt bé. També deien que ho barrejaven amb orenga, etc. Bueno, hi havia variants. Després també problemes que pot causar, no, la menopàusia, com sufocaments, etc., o depressió, etc., doncs també es podia prendre una infusió d'aquesta falguera. Hem dit abans, no, que aquesta planta neteja la sang, per tant també es pot fer servir com a diurètic i també es pot fer servir per tractar les pedres al ronyó. Després, un altre ús, O sigui, realment és una planta desconeguda i que té un munt d'usos. Després, un altre ús que es fa servir, no?, és per les infeccions de les vies respiratòries i pues, per tractar tot el que són refredats, pues, si tenim tos, si ens ha agafat els pulmons, etc. Sobretot també s'ha fet servir per l'asma i també s'ha fet servir molt per la grip. Vull dir que és una planta molt, molt extensa. Llavors, com hem dit abans, no?, que treu el moc de pulmó, per tant també es pot fer servir com a antitussigen. També quan tenim dolor de garganta, doncs també es pot fer servir. Després, així per afeccions, no?, que de vegades, per exemple, no?, hi ha dones o homes més grans que comença a tenir artrosis als dits, doncs fent una infusió i posant les mans, no?, amb aquesta planta, doncs diuen que també pot ajudar a aliviar això. També quan tenim problemes als ulls, clar, com és una planta que creix amb aigua, doncs sempre hi ha la creença que aquestes plantes que creixen amb aigua doncs poden servir per tractar aquests problemes als ulls. Doncs fent una infusió i netejant aquests ulls amb aquesta planta, doncs podem netejar aquests problemes. També es fa servir, o s'havia fet servir, jo sé que en algunes zones de Catalunya, per exemple, les Terres de l'Ebre, encara hi ha malària. Llavors, bueno, s'havia fet servir per combatir o per tractar aquesta malària. També es pot fer servir per baixar la febre i també, no, quan estem... És una mica, no, com he dit abans, no, que és com una planta que es fa servir com un cafè, com a estimulant, no? Quan estem esgotats, cansats, que no podem més, doncs és una planta que conté molts minerals i ens ajuda a revitalitzar-nos. Després també, per exemple, en quant a veterinària, quan hi ha animals, no, que, doncs, per exemple, ovelles o cabres que tenen parts difícils, doncs deien que donaven una infusió d'aquesta planta als animals i facilitaven el treball del part, etc. Després també, no, infeccions de, per exemple, no, de les vaques, no, també es veu que s'havia fet servir. Infeccions digestives. Després també, com a altres usos curiosos, no? Es feia servir abans a les dones, pues, per mantenir el cabell que fos de color negre i també es feia, curiosament, no? S'agafaven les fulles, s'assecaven i es feia servir com un marcapàgines. També aquesta planta, no, es fa servir com a ornamental i després també es veu que hi ha, bueno, el que són les creences, doncs hi ha molts rituals, no?, amb aquesta planta, no? Per exemple, diu que té com un poder de fecundació. Llavors, sabeu que la nit de Sant Joan és una nit molt especial, és una nit que sempre hi ha, bueno, passen coses màgiques, i diu que si a la nit de Sant Joan et menjaves, no?, aquestes fulletes crues, doncs es veu que tenies més possibilitats de quedar-te embarassada. També quan una noia havia perdut el seu nòvio, doncs es veu que agafaves aquestes fulletes, te les posaves dintre de les sabates i deia que treia la sort, no?, perquè et vingués un nou nòvio i que et treia la tristesa. Bueno, realment les plantes diuen, no?, que tenen moltes... moltes propietats i també és curiós que són curioses, no?, aquestes propietats antigues, val? O sigui, realment és una planta de la qual s'ha estudiat molt, val? Per exemple, tenim el llibre del Dioscòrides de Pio Posphoniker, no?, que va escriure el Dioscòrides renovat. Llavors, bueno, aquesta planta, doncs, també, no?, allà està escrit que s'havia fet servir per tractar, no?, aquesta tors i refredats, val? I si tot això que hem dit, doncs en aquest recull, no, del Dioscòrides renovat, doncs tot això està recollit. Realment és una planta desconeguda que us animo a, quan trobeu una miqueta d'aigua que surt de la paret d'algun lloc, que tampoc que sigui de muntanya, però en algun passeig que feu pel bosc i trobeu una petit font que surt de la paret, moltes vegades creix aquesta planta. Llavors, Àngels, t'animo a buscar-la i res, acabem aquesta secció i us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, ara ja amb cel ennuvolat. Tot i així, encara content que es pugui obrir alguna clariana a mig matí, però a partir de migdia, novament, els núvols tornaran a tapar el cel. Ens arriba un canvi de temps en forma de sistema frontal acompanyat d'una mica d'aire fred en alçada i de molta humitat en superfície. Això farà que tinguem pluges i ruixats i fins i tot alguna tempesta, sobretot a partir del vespre i durant la nit i matinada, amb una temperatura que avui ha tornat a pujar. Si ahir dèiem que l'ambient era fresquet i agradable a hores d'ara, avui hem tingut un altre cop la nit tropical i la temperatura més alta en el que portem d'any, entre 21 graus i mig i 22 de mínima, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta més i no passarà els 25, amb una humitat, com dèiem, molt alta avui. Vent de garbí feble en cots moderats a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. Demà el temps encara serà variable, amb pluges de matinada residuals fins a primera hora del matí, quedarà el cel ennuvolat però aclarint-se a mig matí i amb sol i núvols a la tarda, mentre que la temperatura baixarà tant de nit com de dia i demà l'ambient serà fresquet i agradable entre els 17 i 18 de mínima i els 22 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de garbí, feble en cops moderats al migdia i a la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror de cara al cap de setmana, sol i núvols i temperatures que es aniran recuperant.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei. L'Ajuntament ha suspès la licitació de les guinguetes de platja que havia obert aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, s'han detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés es donarà un nou termini de 8 dies per presentar ofertes. El procediment per l'adjudicació de serveis de temporada a les platges de Cubelles s'ha suspès en detectar-se aquestes errades en els plecs administratius. Segons ha comunicat l'Ajuntament, el Departament de Promoció Econòmica està resolent la incidència per tornar a publicar la licitació aquesta mateixa setmana. A partir d'aleshores s'obrirà un nou termini de 8 dies per la presentació d'ofertes. Entre els serveis que surten a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. El nou termini començarà a comptar l'endemà de la publicació al perfil del contractant. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes de platja, és a dir, uns 21.500 euros anuals. La licitació es tramita mitjançant procediment obert i qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits de capacitat i de solvència establerts als plecs pot presentar la seva proposta. Les ofertes s'hauran de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública.
3: El farmacèutic Josep Montaner Ferrer està reconegut pel seu llarg vincle amb el municipi de Cubelles en el marc del tradicional dinar anual de germanor organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un dinar que va tenir lloc el passat 30 de maig. L'acte va reunir 117 assistents i va servir per retre homenatge a una de les figures més representatives de la història recent del municipi. El reconeixement posa en valor la trajectòria de Montaner, des que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967, en un moment en què el municipi comptava amb poc més d'un miler d'habitants i uns serveis sanitaris molt limitats. La Junta de l'entitat va aprovar per unanimitat dedicar-li aquest homenatge, destacant la seva aportació professional i social durant més de mig segle. Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, el president del grup d'estudis cubellencs, Joan Vidal, ha subratllat el paper de Montaner com a referent sanitari en una etapa en què el municipi només disposava d'un metge i la farmàcia esdevenia un servei essencial i de proximitat. Segons Joan Vidal, la figura del farmacèutic va anar molt més enllà de l'atenció sanitària, convertint-se en un punt de suport i confiança per generacions de veïns i veïnes. Aquesta dimensió social ha estat precisament una de les claus d'aquest reconeixement.
4: I a part de la seva brillant trajectòria professional, doncs també és la implicació en l'àmbit social, amb les entitats, però també de manera particular amb la gent que ha anat a demanar-li consell, que fins i tot, doncs, ho vam dir l'altre dia, doncs, feia ja de confident, que no solament, o sigui, no vas a parlar amb ell, o la gent que anava a parlar amb ell, no solament ja li parlava de temes de medicaments, sinó que potser doncs, parlaven d'altres temes doncs, en referència a la persona que anava amb ell a confessar-se entre cometes. El que han fet els Amics del Castell simplement és canalitzar, diguéssim, aquest sentiment doncs de molta gent de Cubelles, jo diria del poble de Cubelles, tot i que ara hi ha tres farmàcies, però sobretot doncs, la gent que fa molts anys que viu a Cubelles i que doncs, és addicta a la farmàcia de Montaner, doncs ja perquè ja hi anava des d'un bon començament i després s'ha anat transmetent doncs, a través d'altres famílies, que ell és el paradigma del farmacèutic de poble, no? Ara sí que hi ha tres farmàcies, hi ha el CAP, però a l'inici, doncs, en quan hi havia algun incident, clar, el metge, només hi havia un metge, no estava les 24 hores allà de guàrdia, en canvi la farmàcia sí que havia estat obligat, llavors el que anaven a parar era primer amb ell, de manera que va ser per Cubelles va ser un gran avanç el fet que hi hagués una farmàcia, que li va tocar amb ell, o va ser ell el que la va posar, i a més doncs, va ser doncs, el braç dret dels metges que hi havia, sobretot a l'època en què encara no hi havia el CAP i només hi havia un metge, no? Començant pel senyor Huguet i acabant pel doctor Amàlio, que va ser ja quan va trobar el CAP.
3: Per la seva banda, Josep Montaner ha recordat els seus inicis a Cubelles com els d'un poble petit, amb serveis bàsics i una vida quotidiana molt diferent a l'actual. La farmàcia va néixer per respondre a una necessitat real i aviat es va consolidar com un espai central de relació social. Escoltem com era aquest punt de trobada on la gent compartia inquietuds i converses del dia a dia. De fet, Josep Montaner recorda entre les persones que han passat per la farmàcia, el mateix pallasso cubellenc, Josep Andreu, Charlie Ribel, o la relació cordial amb Josep Maria Flotats.
5: Bueno, Charlie Ribel, la persona prominent, doncs aquí a Cubelles, doncs era molt de la broma, el senyor, i feia així. Diu, la farmàcia? Diu, sí. Diu, això és un bon negoci. Diu, juntament amb les fleques, diu, que s'hi ha d'anar cada dia. I llavors aquí la farmàcia també diu, està molt bé, molt bé. I bueno, ell es queixava de la pròstata, i jo li donava la prostata, que deia ell. I bueno, amb la senyora, la seva dona, i la seva filla, la Paulina, més tard, no? Va ser bonica la relació. I actualment amb el senyor Flotats teníem una certa relació, sí. Sí, té un pis, suposo, doncs és aquí a Cubelles, i bé, fa estades a l'estiu sobretot, o en tant, els caps de setmana algunes vegades bé, no?
3: Als 91 anys, Josep Montaner continua vinculat al món farmacèutic i segueix amb interès l'evolució del sector. Ha expressat públicament el seu agraïment per l'homenatge rebut en una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, que es pot recuperar la carta des de radiocubelles.cat.
0: Arriba a Cubelles la projecció del documental titulat Laietana 43, el cau de la bèstia. L'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Cubelles i el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell serà aquest divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria i comptarà amb una de les torturades per la policia espanyola, Carme Travesset, i el director del documental, Jaume Domènech. L'audiovisual confirma com durant anys a la comissaria de la Policia Nacional situada al centre de Barcelona, la Via Laietana, ha estat l'escenari de detencions, interrogatoris i tortures per motius polítics durant i després de la dictadura. Alguns testimonis del documental ho relaten d'aquesta manera.
6: Al mig de la sala hi havia una cadira on hi havia un noi jove sentat amb dues persones al costat, com si fossin els interrogadors, i quan passo pel seu costat s'aixeca i em pega un cop que em va llançar al terra, i allà és quan comencen a fer el que em deien el corro, com li vulgueu dir, que és que comencen tots els cinc a pegar-te patades, cops de puny, insultar-te, dir-te, pues, de tot.
7: Tots junts, que tu estaves al mig, que anàvem fotent, anàvem balassejant entre un i l'altre, mitja hora potser durava?
8: Quan vaig arribar aquí dintre, el primer que em van fer aquests senyors el rebre'm, em van posar una manta mullada al damunt. La manta mullada és perquè no deixa senyals en el teu cos. I uns 8 o 10 policies més o menys van començar a donar patades i cops de puny fins que em van deixar totes les costelles i tot el cos blau.
9: Anaven fotent d'hòsties de tota banda, jo queia, m'aixecaven pels cabells, em tornaven a posar de peu i em tornaven a fotre d'hòsties.
10: Molts cops, fins i tot hi va haver un moment que jo m'hi vaig tornar. Clar, llavors encara la pluja de cops encara va ser molt més gran.
0: A través de testimonis directes de les víctimes, com els que acabem de sentir, el documental Via Laietana, el cau de la bèstia, no només recupera records sovint silenciats, sinó que també identifica alguns dels principals responsables d'aquells abusos. Aquesta projecció, que en el seu moment la va emetre a TV3 en l'espai sense ficció, segons els organitzadors, esdevé també una oportunitat per aprofundir en la memòria democràtica i per continuar reivindicant el reconeixement i la reparació de les víctimes. L'acte serà, repetim, aquest divendres 5 de juny a partir de les 5 de la tarda a la sala d'actes de la rectoria. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada, de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
11: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció.

0: passa el seu temps lliure.
1: I estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? Hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
0: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
2: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així. És un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
1: Uh-huh, sí? Setmana Santa.
2: No teníem previst treure'n un altre, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
0: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final en festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
2: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Mm-hmm. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
0: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove. La tria del pregoner o pregonera de Festa Major està fent un pas més d'obertura i representació. Recordem que les entitats o associacions registrades a Cubelles poden proposar els seus candidats i motivar-los fins al pròxim 7 de juny mitjançant un formulari que està disponible al web de l'Ajuntament. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la iniciativa busca donar més transparència i participació al teixit associatiu local. Fins ara les propostes ja recollien de manera informal per part de les entitats, però aquest any s'ha habilitat aquest formulari específic on les associacions han de justificar els mèrits de la persona proposada.
3: Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però feien més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més aquest, el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta.
0: Els requisits principals que posen des de la comissió de la Festa Major són que la persona proposada estigui estretament vinculada a Cubelles, que hi resideixi o hagi tingut una llarga trajectòria al municipi i hagi destacat en l'àmbit social, cultural, esportiu, entre altres. A més, es descarten perfils amb una vinculació política

0: política recent. La decisió final la prendrà una comissió de festes, la comissió del pregó, formada per representants de l'Ajuntament, entitats locals i antics pregoners. Renata Bedós, regidora de Cultura, destaca que la figura del pregoner és un honor municipal i cal que sigui representativa.
1: El pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila, i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit, només pel fet de tenir poder molts amics, doncs pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la Regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada, doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
0: Pel que fa al format del pregó de Festa Major, es mantindrà el canvi del vespre del dia 13 d'agost, que, això sí, aquest any 2026 s'endarrerirà mitja hora per evitar la calor, i també amb la intenció que pugui lluir millor l'espai de Can Travé. A més, l'Ajuntament està estudiant afegir alguna activitat posterior, tal com ha revelat Renata Bedós, regidora de Cultura.
1: Per primera vegada el pregó es feia el dia 13, en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia, el 14, era realment molt dur fer-ho allà. I, per tant, vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que es canta bé, doncs, llueix molt més si es fa està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva, i a les 8 començaria el pregó, i després estem valorant fer alguna cosa després.
0: D'altra banda, en l'entrevista a Ràdio Cuelles, la regidora Renata Bedós ha avançat també els primers detalls de la Festa Major Petita, que recordem que se celebrarà del 23 al 30 de juliol, i que, entre altres activitats, inclourà la 40a trobada de gegants, que per la seva xifra serà important, i també que començarà amb una nit de jazz el dia 23. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres, i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havia anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin, i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
2: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio, los túneles, el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta sus obras, y hay que felicitarse por ellos. Pues no es la primera vez.
0: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
3: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
2: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
0: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerirà la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
4: Cubella serà l'escenari aquest dissabte de la jornada cloenda d'esports d'equip de la fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una trobada lúdica i participativa que reunirà esportistes de tota la comarca per posar punt i final a la temporada esportiva escolar. La jornada tindrà lloc des de primera hora del matí i fins al migdia i comptarà amb la participació d'equips de diferents disciplines com el futbol, futbol sala, bàsquet o voleibol. Els i les participants pertanyen a categories compreses entre iniciació i cadet, tot i que la majoria part dels equips corresponen a categories benjamí i alaví. En un total s'esperen més de 1.000 esportistes durant tota la jornada. Més que una competició, però, la trobada està concebuda com una festa de l'esport local, on els infants i joves podran gaudir d'una jornada de convivència, joc i companyonia. Al llarg del matí es disputaran diversos encontres en formats i períodes de jocs adaptats al nombre d'equips inscrits i també s'han programat activitats complementàries per als participants. Un dels moments més destacats de la jornada serà el lliurament de medalles a tots els equips de la comarca que han participat en aquesta edició dels Jocs Escolars, en reconeixement al seu esforç, compromís i participació durant la temporada. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són un programa impulsat per la Generalitat que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els infants i joves des d'una vessant educativa i participativa. A través d'aquest model es promouen valors socials com el respecte, la cooperació i el treball en equip, alhora que es contribueix a l'adquisició d'hàbits saludables i la formació integral dels participants. Amb aquesta jornada de cloendes, Cubelles es tornarà a convertir novament en un punt de trobada de l'esport escolar del territori, acollint centenars de joves esportistes en una celebració que posa en valor la participació, la convivència i els valors associats a la pràctica esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: mentar?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?